0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653-867-383.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides, uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.

Ràdio Pego, a prop teu.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Radio Pego.
1: Si el que t'agrada és la bona música,

i demà què? Quan comence la tempesta, voldràs fugir i costarà seguir en peu. A l'altra banda, tot es torna gèlid i tot perd el sentit, perd el ritme. Persones de plàstic, paraules de vidre.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego. 107.8 NFM. NFM.
1: Radio Pego. Som la teva veu. Radio Pego.
2: Som la teva veu. Radio Pego.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

vuelta mirarás, com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De vuelta aquesta nit, renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653-867-383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
8: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: So wake up.
3: Bon dia.
2: The rhythm of love.
3: Estàs escoltant Ràdio Pego.
2: Open your

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 100.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, la Ones d'Estiu. Ens trobem a dimarts 21 de juliol del 2026. Són exactament les 8 i 7 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical. Ja sabeu, una gran barreja per als grans clàssics de la música, barrejats doncs, amb temes de la més rabiosa actualitat, temes fresquets, que ens han passat doncs, un matí de lo més agradable. I per combatir de la millor manera aquest calor insoportable. Bueno, espero que estigueu tots preparats, tots i estos, perquè nosaltres estem a punt de començar. Exactament avui ho fem disfrutant d'un tema dels anys 70, un tema popularitzat per Perry Como, un himne optimista que celebra el poder de la música i de l'amor com les ferramentes fundamentals i principals per aconseguir la pau en el món i l'harmonia. Exactament, ens quedem situats a l'any 1972. Avui comencem la nostra selecció musical escoltant I Believe in Music. Jo crec en la música. Comencem.

amb aquest himne pacifista i optimista, com havíem presentat, nosaltres avui arrencàvem la nostra selecció musical amb la veu inconfundible de Perry Como i ese I Believe in Music, jo crec que en la música. I de l'any 1972, escoltem i rescatem tot un clàssic dels anys 90, exactament en el 97, per poder gaudir de la veu d'Ana Torroja i el seu tema anomenat A Contratiempo.

0: A contratiempo, fantàstic tema, com havien presentat de la mà d'aquesta grandíssima cantant espanyola com és Ana Torroja, i eixa exitosa cançó que ens va presentar l'any 1997. Seguim amb més bona música del 97 al 2011 en aquesta ocasió. Ho fem disfrutant de Flores Azules, un dels seus majors èxits, Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. El seu missatge principal, doncs, transmeteix que el món és una gran ciutat on les fronteres físiques no existeixen i l'intercanvi cultural és la major riquea de la gent. Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Ahora es el momento porque así lo siento. Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. Tenemos un plan.
1: El pintor y el actor traman un plan. El florista y la ciclista están tramando un plan. El arquitecto y el camarero están planeando cómo

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber aquest número premiat al Copa de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 20 de juliol. Va ser el 8.973 de la sèrie El 44. Repetim. Número premiat al Copa de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 0, 8, 9, 7, 3 de la sèrie 0, 4, 4.
2: És estiu a Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego anem a recordar un altre vell tema, exactament un tema interpretat per el grup The Buddy Brothers, una cançó de l'any 1972, una famosa cançó anomenada Listen to the Music, que transmeteix doncs, un gran missatge. Un missatge d'unió, d'alegria i d'esperança a través de la música.

Gran tema i gran record, com havíem presentat, si estàvem gaudint d'aquest fantàstic tema del grup The Body Brothers, una cançó de l'any 72. Ens adentrem en els 80 en aquesta ocasió, escoltant el White Wedding amb la veu de Billy Idol.

de la veu de Billy Idol, ens quedem en aquesta ocasió amb el rock en València i exactament Pegoli. Exactament anem a gaudir d'aquest adeu dels Smoking Souls, un tema del 2019, un himne de despedida que ens van a cantar junta amb Mafalda.

0: Radio Pego 107.8 NFM.
1: I anem a rescatar i escoltar tot una clàssica del grandíssim cantant italià Umberto Tucci, un himne d'eixe pop disc italià. La cançó que representa, doncs, la fascinació, la passió desenfrenada, la il·lusió. Ens quedem situats a l'any 1979, gaudint del Gloria.

Éxitos tema de finals dels anys 70, una mescla d'estil musical vibrant i eufòric. Ahí estàvem gaudint de la veu de l'italià Umberto Tozzi i el seu famós Gloria. Seguim amb més bona música en aquesta ocasió, escoltant la veu d'Anastasia. I amb ella recordem avui aquest Left on Sight Alone.

0: de temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de l'horatge a la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, avui dimarts 21 de juliol, i és que encarem una altra jornada molt complicada amb la calor. Tenim a vista taronja per temperatures màximes fins a 40 graus a l'interior nord i sud de València, a més d'avisos per calor en altres zones del territori valencià, també en Catalunya i les Illes Balears. L'interior sud de València també es troba en avís groc per tempestes que podrien deixar poca precipitació, però fortes ratxes de vent. Segons el model d'alta resolució, avui estarem, ho esperem, màximes entre els 40-42 graus a l'interior de València i Alacant, especialment a la Vall d'Aiora, Cofrents, el Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d'Albaida i l'Alcoià, el Comtat, les zones de Vinalopó. En molts altres punts de l'interior i prelitoral superaran els 38-40 graus, mentre que al litoral els valors seran un poc més baixos, però amb una sensació de molta basca i una basca molt elevada. Però el dia més preocupant serà si es mantenen els models després demà, el dijous. Podrien tindre isotermes extraordinàries de 30-32 graus, que juntament amb l'entrada de vent de ponent podrien disparar les temperatures. En punts a la Ribera Alta, a la Costera i altres comarques centrals, no descartem màximes puntuals entre els 45 i 48 graus. Seria una jornada excepcional, perillosa per a la salut de les persones i els animals, amb un risc extrem d'incendis forestals. És molt probable que els avisos augmenten a nivell roig per al dijous durant les pròximes actualitzacions. La part positiva és que pareix ser que el cap de setmana doncs, es creuarà una massa d'aire més fresca que farà baixar les temperatures a prop de 10 graus de cara al diumenge. Podríem dir que un respir per al dia de Sant Jaume o Sant Joaquim i Santana. Un respir que, malauradament, doncs, durarà molt poc perquè la calor tornaria a intensificar-se cara a mitjans de la setmana pròxima.
0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Nosaltres seguim viatjant a través de la música i seguim celebrant amb la música, per supost, Shakira. Perquè en aquesta ocasió ens quedem gaudint d'un tema del 2016. Ho fem escoltant a Carlos Vives junt a Shakira i Maluma. Tots ells arribaven amb la bicicleta, un homenatge a les seves arrels colombianes, una celebració a l'amor i a la llibertat.

de Santa Marta a Barranquilla, un passeig en bicicleta en llocs entranyables. Com havíem presentat, llocs de les seves arrels i la seva cultura. Així, homenatge d'amor a Colòmbia. Carlos Vives, Shakira i Maluma. Any 1984. Una preciosa balada la que ens acompanya en aquesta ocasió. Anem a recordar el Missing You amb John White.

era un clàssic per un altre. Exactament, d'una cançó de l'any 1984, com era així, en Missing You. Ens anem a l'any 71. Amb la veu de

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: I nosaltres avui arribem a les 9 del matí escoltant a Chenoa amb el tema Rutines, una cançó que ens va presentar en el 2005, una cançó que perteneix al que va ser el seu quart àlbum, Nada és igual. Exactament, una cançó que ens parla, doncs, de la monotonia diària, la necessitat de lluitar contra ella per a no perdre's en la rutina. Ens quedem en aquestes rutines, com havíem presentat un tema de Chenoa i una cançó del 2005.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Viu la música a Radio Pego.

Arrenquem en aquesta segona hora musical, són exactament les 9 i quasi 2 minuts d'aquest dimarts 21 de juliol. A ritme de música urbana i llatina arriben els Claus d'Estany, aquest artista musical. Nosaltres avui el recordem amb un tema del 2023, Fes-me tremolar.

Fes me tremolar com havíem presentat un exitós tema del 2023 amb Claus d'Extany. I seguim viatjant a través de la música, exactament en aquesta ocasió. Escoltem a Fun junt a Janelle Monáe i aquesta We Are Young.

Meravellós tema, un himne a la joventut, a la llibertat, al desig de viure el moment. Nosaltres som joves. Era eixe We Are Young de la banda Fun amb la col·laboració de Genil Moni. Seguim amb més música, en aquesta ocasió recuperant tot un clàssic dels anys 80, un tema festiu, un homenatge directe al moviment musical i estètic del glam rock. Ens quedem avui escoltant Alaska i els Dinarama amb el rei del glam.

És estiu a Ràdio Pego. I des de Ràdio Pego nosaltres seguim oferint-te bona música, seguim en el nostre Ones d'estiu i en aquesta ocasió una cançó que relata doncs un drama real. Un home que perd la seva dona durant la lluna de mel. Te busco, amb la veu de la grandíssima Celia Cruz.

trista història, eh? D'eixa pèrdua i eixa esperança, conmovedora història d'amor, un drama real com havíem presentat, el que ens arribava de la mà de la grandíssima cantant Celia Cruz. I després d'haver recordat aquest tema del 93, ens anem ara a escoltar i gaudir d'un clàssic dels 80, exactament amb el grup espanyol Gabinete Caligari. Arriba el tema Carai. Carai.

Gran record com havíem presentat als anys 80, si estàvem gaudint del tema Garay, dels Gabinete Galigari. Seguim disfrutant de més bona música en aquesta ocasió, situem en el 2019. Anem a escoltar el tema La Libertad, de Álvaro Soler, un himne a la independència.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
3: Són exactament les 9 i 24 minuts d'aquest dimarts 21 de juliol. Nosaltres seguim des del nostre ONES d'estiu i en aquesta ocasió ho fem disfrutant d'una balada mediterrània amb tocs de rumba catalana. Exactament, ho fem gaudint de l'artista Alfred García amb el tema d'estiu.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

estiu igual, com havíem presentat amb la veu del català Alfred García. Tornem als anys 80 en aquesta ocasió amb el trio més famós del panorama musical espanyol. Ens quedem avui disfrutant del tema Japón amb Mecano.

Així recordant aquest èxit, el tema de l'any 1984 amb el grup madrileny Mecano. Una cançó que reflexava, doncs, aquesta innovació, aquest desenvolupament tècnic, tecnològic, que estava venint en aquell entonces ja des del Japó, en aquells anys. Japó, Mecano. I amb una gran barreja musical, una gran combinació de sons, anem a passar a gaudir d'aquesta gran banda canària com són els Efecto Pasillo. Exactament, avui nosaltres els escoltem amb un tema del 2017, Carita de Buena.

0: amb una bona combinació, una gran barreja d'estils, tots ells amb l'estil i la música llatina. Si estàvem gaudint dels Efecto Pasillo, com havíem dit, aquest gran grup canari, als quals recordàvem avui en Carita de Buena.
1: Radio Pego, sempre al teu costat.
0: I anem a gaudir d'un meravellós tema de l'any 78. Un cant a la llibertat, a l'eufòria, al desig de viure la vida al màxim. Don't stop me now. No m'apares ara. Amb la veu de Queen.

Ahí estàvem escoltant la Agenda, La veu principal, Freddie Mercury, Queen. I ese clàssic de l'any 78, Don't Stop Me Now. Un moment ara, per escoltar el màgic guitarrista de tots els temps, el mexicà Santana, que en aquesta ocasió, junt a la veu de Chad Kroeger, arribaven amb el tema Into the Night.

0: Angel Tonight, adentrant-se en la nit. I d'un gran clàssic a per un altre en aquesta ocasió, no tan clàssic, eh? Una cançó del 2022, Sinvergüenza. És l'exitosa cançó d'Art de Bogotà i un tema que compta amb la col·laboració de Dani Fernández.
1: Bailando en la estación del tren, no nos esperamos a salir del andén.
0: Una cançó, doncs, que ens convida a deixar-nos portar, a disfrutar de la sexualitat, de les relacions de manera lliure i sense pensar en les conseqüències. Sin vergüenza.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Som Ràdio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
2: Comentarà per rescatar un tema de la banda espanyola Fito i Fittipaldis. És un tema poètic, ens parla doncs, sobre l'amor, la nostàlgia i la idealització d'una persona. Ens quedem avui escoltant un tema del 2004. Siempre estoy soñando. Canta.

una de les grans bandes del panorama musical espanyol. Pito i Fitipaldis, com havien presentat, avui recordant-los amb aquesta exitosa cançó del 2004. Siempre estoy soñando.

0: I de Fito i Fittipaldis passem ara a escoltar el grup català Els Catarres amb una cançó que ens parla, doncs, de vida plena. Una crítica a la visió materialista de la riquesa, la fortuna.
1: Però m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de festa que...

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. So tell me, baby, will
1: you be here when I wake up? Estem en el magazín de On és l'estiu.

Hem arrencat aquesta tercera i última hora per a una servidora. Des del nostre on és d'estiu, seguim gaudint d'aquest manantial de bona música, música refrescant, i en aquesta ocasió a ritme de merengue. Edi Herrera, tot un clàssic del 2006. Ja han passat 20 anys, mare de Déu. Pégame tu vicio.

Un altre tema, doncs, molt alegre i divertit. Una cançó molt estiuenca i col·lectiva. Neyo junta Pitbull, Afrojack i Nayer. Tots ells arribaven al 2011. Amb aquest Tonight Gives My Everything. Exactament les 10 i 9 minuts, nosaltres seguim viatjant i gaudint de grans èxits i de bona música.

En aquesta ocasió parlem o escoltem, millor dit, un tema que ens parla sobre el desig cap a una persona que resulta inalcançable, la pelirroja de Sebastián Yatra.

0: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Rescatem un tema de l'any passat, del 2025, un tema honest i divertit. Una cançó que ens parla de la por i de la vergonya, de fer el ridícul en la pista de ball. Així arriba l'artista Naya en aquesta ocasió, compartint Gemma adjunta a la Fúmiga. No sé ballar.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Sensat.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
2: Les 10 i 23 minuts abans hem pogut escoltar l'exitosa tema de Gloria Trevi, Todos me miran. Era un tema del 2006, un poderós himne de lliberació i empoderament. Seguim amb més bona música en aquesta ocasió. Ens quedem disfrutant de la veu del grandíssim DJ. Brian Cross, amb un clàssic de la música electrònica, Over My Skin, sobre la meva pell.

Versió, una versió molt coneguda de la banda australiana de Dringles, Applejack. Un missatge de les coses meravelloses, fortes i valioses de la vida, que de vegades doncs, ens passen a un poc de la percebides o invisibles. Passem ara a escoltar a Despistados, que en aquesta ocasió contén amb la col·laboració de Marlena. Ho feien en el 2023 amb Caricias en tu espalda.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Anem a escoltar ara a El Barrio amb una cançó que ens fa reflexionar sobre la complexitat de l'amor, presentant-lo com un sentiment universal i necessari.
4: Pero que mira que te digo que...
3: que actua com aquest fil capaç de reparar a vegades lo que puga estar trencat. Quiéreme. Des de l'àlbum Ángel Malherido arriba El Barrio.

0: Moment ara per quedar-nos situats al 2022. Exactament. Escoltem el rei desnudo.
1: Viene de la mano estar contento.
0: De la mà de la banda murciana, viva Suècia. Passem a disfrutar d'aquest himne de rock, un crit a la tolerància, una dura crítica a la societat actual, una crítica a la falsedat i a la hipocresia, sobretot, el que es veu dia darrere dia en les xarxes. El rei desnudo, viva Suècia.
1: Tiene poc

Ahí estaremos disfrutando de la voz inconfundible de Pablo Alborán. Exactament, avui recordant-lo amb La llave. Una cançó que es parlava, doncs, d'intentar solucionar un conflicte de parella i el desig de comprendre a vegades els sentiments més profuns de l'altra persona. Un tema molt conegut i un tema que realment es compartien junt al grup colombià Piso 21. El 2001 ens situem en aquesta ocasió amb Chris David i el tema Walking Away.

Walking Away amb Craig David. I ara ens situem en el 2019 amb un tema de ritme alegre, una fusió pop que celebra l'amor cap a una dona cautivadora i quasi inalcançable. Exactament, ens quedem avui disfrutant de la veu de Diego Torres. A mi rescatem el tema Esa Mujer.

0: Estás en Honest Steel.
1: Me muero de dolor.
2: I a nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment d'acomiadar-nos, de ficar punt i final a la nostra selecció musical. Ens diem adeu amb un tema del 2022, exactament amb el grup Valencià Zoo. I un super èxit comença des de l'àlbum Yepolis, el tema Tobogán, una crítica irònica a la riquea extrema i a l'ostentació. Esa burla de la idea de que els diners no donen la felicitat. Amb el grup Zoo dic adeu, desitjant a tots que han de passar una feliç jornada i recordar-los que demà tornaré a estar així al vostre costat a partir de les 8 del matí en Ones d'Estiu. Sigo feliços. Una abraçada. Ciao.
3: I al final, una urbanització cara, un paradís amagat dins el paradiset.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana, per a combatre la calor, evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol. A les 8 i mitja de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
6: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383. Ràdio Pego. 107.8 FM.

0: Hola, com esteu? Després d'uns dies sense escoltar-nos, tornem a l'espai informatiu i també ho fem després de la ressaca del Mundial de Futbol, on pràcticament tot el món va gaudir de la victòria de la Roja fins a ben entrada la nit i sobretot perquè van ser molts minuts de tensió sense que els gols arribaren per a poder respirar amb tranquil·litat, sinó més bé al contrari. Des de les 9 de la nit es podia respirar una calma tensa, un silenci que es tallava amb un ganivet fins que va esclatar l'alegria desbordant amb el gol del De Foyos, Ferran Torres. Al poc, les traques, els claxons, els càntics inundaven els carrers de cada poble i ciutat, com també va passar a Pego. I passada l'eufòria, avui dimarts 21 de juliol, podem dir que com a notícia tenim un dia sense avisos per calor. I doncs això, un dia en el que recuperem l'espai informatiu de Ràdio Pego i repassem ja titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. Josep Bernabéu Mestre, Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i a la Innovació 2026, doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. El 2005 incorpora a les seues línies d'investigació la història de la nutrició comunitària. Des d'aleshores ençà no ha deixat d'investigar sobre la gastronomia, que concep com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar allò que hem de menjar, però a més gaudir fent. El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca que aquest premi és el reconeixement a tota una trajectòria dedicada a defensar que la gastronomia és una ferramenta per a comprendre la nostra història, cuidar la nostra salut i preservar el nostre patrimoni cultural. L'Ajuntament de Pego considera un èxit la tornada de 5 àguiles pescadores al voltant del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Divendres passat es van presentar al públic 12 nous polls que en esta nova fase ja estan a la Muntanyeta Verda, on l'equip tècnic de la Generalitat s'encarregarà durant els pròxims mesos de vigilar, cuidar i alimentar les cries fins que arriben a la grandària i al pes adequats per al seu alliberament. Un apunt econòmic, la bombona de Buta puja des d'este dimarts per un 5% fins als 17,83 euros. L'encariment obeeix a la fi de la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i a l'encariment del transport.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio.

0: Aquesta setmana passada, en la que no vam tindre informatius, la veritat és que cada dia teníem alguna notícia interessant que acumular a les històries que volíem explicar-vos, i una d'elles, ben important, és la de que Josep Bernabeu Mestre ha estat distingit amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i Innovació 2026, un dels guardons més prestigiosos del sector. Un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a formar, a investigar i a divulgar sobre gastronomia. Una distinció de la que està molt content i molt agraït, i per a la qual li han contat que ja havia estat finalista diverses edicions els anys anteriors, fins a que ha arribat el moment, este 2026, un premi que confessa que ha sigut un poc sorpresa. Destaca Bernabeu Mestre que percep este reconeixement a un treball d'equip que porten fent des de ja fa molts anys, i així ens ho explicava.
1: I ara m'han contat, no? És que estan entre bastidors, que havia estat finalista en diverses edicions els darrers anys, i al final enguany ha sigut. Ha sigut una mica sorpresa, però crec que estic molt content, no tant per el premi que vaig poder donar a la meva persona, com sobretot el reconeixement a un treball d'equip, un treball d'equip que portem fent des de fa ja molts anys. Concretament vam començar amb aquest tema de la gastronomia en l'any 2010, és a dir, quan la Universitat d'Alacant va posar en marxa el grau de nutrició humana i dietètica, i en aquell marc jo vaig pensar que tenia sentit proposar una assignatura de gastronomia, tradicions culinàries i salut, i ahir va començar un recorregut que no he fet jo a soles, sinó que ha estat acompanyat de moltes col·laboradores i col·laboradors al llarg de tots aquests anys, no? I jo crec que també és un reconeixement a aquest treball, és un reconeixement al marc institucional que m'ho ha permès fer, que és la Universitat d'Alacant, i efectivament és un reconeixement a la càtedra Carmencita, no? La càtedra Carmencita és el resultat d'una col·laboració entre la universitat i una empresa com Jesús Navarro de Novelda, que ha fet una aposta per la investigació, per la formació i per la divulgació, i és el que en definitiva m'ha permès fer moltíssimes coses al llarg d'aquests anys.
0: El Premi Nacional de Gastronomia, la Investigació i Innovació 2026, el mou continuar treballant en un camp, el de la gastronomia, que considera un dret bàsic, un dret fonamental, i per això continua buscant que aquest dret es faci efectiu.
1: Jo la gastronomia, al llarg d'aquests anys, i he pegat moltes voltes. I al final, quan m'ho pregunten, sempre dic que per a mi la gastronomia l'entenc com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar el que tenen que menjar, però a més gaudir fent-ho, no? Jo crec que això sintetitza, des del meu punt de vista, el que seria la gastronomia. Tenen que estem parlant d'un dret bàsic, d'un dret fonamental, no? I aleshores això és el que a mi em mou a continuar treballant en aquest camp i a continuar buscant que aquest dret es faci efectiu.
0: Bernabeu Mestre, està convençut que la gastronomia pot ser una bona oportunitat per a lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic. Això es pot donar a explicar si som capaços de jugar a una gastronomia de proximitat.
1: En aquests anys també me n'he adonat de que la gastronomia té una gran força transformadora si sabem orientar-la de manera adequada, no? La gastronomia pot ser una bona oportunitat per a, per exemple, lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic, si som capaços de jugar a allò que anomenem una gastronomia de proximitat, una gastronomia basada en el producte autòcton, el producte estacional, en el producte que tenim al nostre voltant, una gastronomia que és capaç de posar aquest paisatge proper en el plat i que, per tant, ajuda a la sobirania alimentària, garanteix la biodiversitat. És un model sostenible i és un model saludable i és, sobretot, una forma d'alimentar-nos que està basada en un sabor de qualitat, no? I, entonces, aquesta combinació d'una gastronomia saborosa, saludable i sostenible és clau, no? I ahí estaria la seva força transformadora.
0: La investigació gastronòmica li ha donat moltes alegries al pegolí Josep Bernabeu Mestre. De fet, el jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca la seva constància, rigor i capacitat d'obrir camí en un àmbit que avui resulta estratègic per a comprendre la gastronomia des d'una perspectiva interdisciplinària. Actualment, Josep Bernabeu Mestre està capficat, junt amb el seu equip, en l'educació, en ensenyar a cuinar i a menjar en les escoles. Una educació gastronòmica que hauria de travessar tot el currículum escolar al seu entendre, una fita educativa des de la que considera que es poden fer coses molt boniques i sobretot molt profitoses.
1: L'educació en tots els àmbits, però començar per els més menuts, de 0 a 3 anys i continuar en tot el sistema educatiu i tenim que fer-ho bé. Què vol dir fer-ho bé? Pues que tenim no sols que ensenyar, com fem fins ara, unes nocions bàsiques d'alimentació o promoció d'hàbits alimentaris, no. Tenim que ensenyar als nostres xiquets i les nostres xiquetes a cuinar i a menjar. I el menjador escolar, per exemple, té que ser un instrument pedagògic més. I aquest ensenyar a cuinar i a menjar s'ha de fer des de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, lògicament adaptades a les necessitats que tenim d'un dia, i s'ha de fer a partir de la producció que tenim al nostre voltant. Però hem d'intentar que siga tot el currículum escolar el que estiga involucrat d'alguna manera, és a dir, perquè podem ensenyar a menjar millor també en les matemàtiques, també en moltes de les disciplines que podem fer servir la cuina, la gastronomia, com una forma de ensenyar totes les disciplines que conformen el currículum, no? I crec que per ahí podem fer passos i coses molt boniques i sobretot molt profitoses, que és el més important.
0: La gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026 se celebrarà el 9 de novembre al Palau de Congressos El Greco de Toledo, una data per a la qual el flamant Premi en Investigació i Innovació ja té, doncs, ben apuntada a l'agenda.
1: La Real Acadèmia ja ha fet la reserva oportuna i ja m'ha amenaçat en que bloqueja l'agenda, que ho farem amb molt de gust.
0: L'entrevista sencera amb Josep Bernabeu Mestre la podreu escoltar en acabar este informatiu. A més, a partir d'esta vesprada estarà disponible al web perquè pugueu escoltar-la quan vos tingueu una estona i la pugueu gaudir.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: El projecte de reintroducció de l'àguila pescadora al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva sempre ha sigut molt important per a l'Ajuntament de Pego i per això la regidora de Transició Ecològica destaca el seu èxit, sobretot a partir d'aquest retorn de 5 exemplars que es van alliberar a la Marjal de Pego-Oliva, un fet que subratlla Laura Castellà.
1: Per a nosaltres, este projecte sempre ha sigut molt important, però enguany pues, tenim èxit. I èxit què significa? 5 dels exemplars que s'han soltat pues, estan per al nostre territori. I això és molt important, això és el que volíem aconseguir, que tornaren ja no sols al parc, sinó al territori, perquè elles tenen que reconèixer els espais, el territori, i estar tan propet pues, és molt important i és un èxit per a nosaltres.
0: Divendres passat, de 7 de juliol, a la Casa de Cultura de Pego, per la intensa calor que feia, es van presentar en societat 12 noves cries d'àguila pescadora arribades des d'Escòcia, concretament des d'Inverness. La Generalitat així continua avançant en el programa de reintroducció de l'àguila pescadora a la Comunitat Valenciana a través del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, consolidant-lo en el seu paper com a enclavament estratègic per a la recuperació d'esta espècie al territori i com a espai de referència per a la seva conservació i, en general, la conservació de la biodiversitat. És el tercer any que arriben 12 polls d'àguila pescadora. Estos han recorregut prop de 2.700 quilòmetres amb la supervisió dels tècnics de la Fundació Migres i de la Roy Dennis Wildlife Foundation fins a la seva arribada al Parc Natural, on ja romanen instal·lats en gàbies de hacking o cria campestre. El nombre de cries que arriben al Parc Natural considera la regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Pego, que fa la diferència.
1: Enguany se n'han soltat 12 més i el que diem, doncs els primers anys que ne soltàvem 2 o 3, tot el món sabia que no hi havia èxit. Enguany és el tercer any que ne soltem 12 i clar, en este número pues, pues segur que hi ha més èxit del que ens pensàvem. Per a nosaltres saber que 5 polls estan per al territori pues és importantíssim. I saber que els posaderos que es fem i els nius que es fan als parcs són el que busquen elles també és molt important perquè reforça les accions que s'estan duent a terme i en això és el que tenim que fer. Més posaderos, més nius, perquè elles el que busquen és això per a tornar.
0: I fins a 3 vegades s'ha vist un mascle a la Marjal de Pego-Oliva, d'estos exemplars que es van alliberar fa un temps a la Marjal, i això destaca que és important perquè són ells, els mascles, els que reconeixen el territori.
1: I bueno, una l'han vista ja crec que 3 vegades per ací, per la Marjal de Pego, i això és important, és un mascle. Ara falta que vinga en la femella, però és important que torni el mascle primer perquè són els que reconeixen el territori. Per tant, doncs, a poc a poc van sorgint informació que ens fa pensar que tindrem èxit en aquest projecte al cap de tants anys.
0: Les àguiles pescadores s'adapten perfectament a climes extrems, a traslladar la regidora de Transició Ecològica, i per tant no s'haurien de veure afectades per les altes temperatures d'este estiu. El que sí que està clar és que els agraden els espais en altura per a poder tindre una bona visibilitat.
1: Som conscients de que s'adapten perfectament a climes extrems, tant de fred com de calor. Venen des d'Escòcia, s'adapten a la fred perfectament i emigren a Àfrica amb molta calor i solen estar 2 anys a Àfrica. Per tant, sabem que s'adapten a qualsevol temperatura, per tant, d'això no es va comentar. Sí que vam estar comentant molt el que estic dient. Quines són les manies que tenen les àguiles per a tornar al territori? Això sí que està sobre damunt de la taula. Busquen llocs en alt, posaderos o nius on parar-se que estiguen molt en alt i que tinguin una visió molt extensa del territori on estan, i pues, la Marjal és un dels llocs on tenen això que necessiten, veure molt lluny del territori. Per tant, creiem que tindrem èxit i que el nostre espai natural és un lloc privilegiat per a elles. Per tant, pues, esperem que les 12 d'enguany tornen.
0: El programa preveu l'alliberament de vora un centenar de pollets al llarg de 5 anys i compta amb el suport de països donants com Escòcia. En pròximes fases està previst incorporar exemplars procedents també de Suècia i de Noruega. La Fundació Iberdrola Espanya secunda enguany el projecte amb una aportació de 100.000 euros, que és el doble que en exercicis anteriors. Divendres passat va estar en eixa presentació dels 12 pollets, el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis, personal de l'equip de Medi Ambient de la Generalitat i també representants de l'Ajuntament de Pego i d'Oliva, a més del director de la Fundació Iberdrola Espanya, el delegat institucional d'Iberdrola a la Comunitat Valenciana i membres de la Fundació Migres i de la Roy Denis Wildlife Foundation.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

I un apunt d'economia que comentàvem també en titulars, el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà de 12,5 kg pujarà a partir de 8 de març fora un 5% fins als 10,83 €. Per què? Doncs, entre d'altres raons, per la fi de la reducció temporal de l'IVA, que passa del 10% al 21%, i també per l'encariment del transport, segons explica el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. El preu màxim de venda dels gasos liquats, del petroli envasats i dels envasos d'entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment cada dos mesos, el tercer dimarts de cada mes per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines. Esta revisió es calcula en funció del cost de la matèria primera, és a dir, del propà i del butà, en els mercats internacionals, així com del cost del transport i de l'evolució del tipus del canvi euro-dòlar, entre d'altres qüestions, com ara el preu de venda o l'aportació als fons nacionals d'eficiència energètica. D'una banda, esta revisió a l'alça o a la baixa està limitada al 5% i el possible excés o defecte de preu s'acumula per a aplicar-lo en posteriors revisions. Esta vegada, a més del retorn de l'IVA al 21% i la nova reducció temporal de l'impost sobre hidrocarburs de 3,75 € per tona, la pujada també té en compte la retallada de la cotització de les matèries primeres, un 33,35%, i un fort augment del cost del transport, més d'un 51%, quasi un 52%, així com de la depreciació de l'euro enfront al dòlar, que ha baixat un 0,32%.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a la previsió de l'oratge, com hem dit també a la portada d'este informatiu, avui no tenim avisos, demà en principi tampoc tenim cap avís actiu i això implica que les temperatures són altes però no altíssimes com estem tenint d'estos dies passats. Pel que fa a la previsió d'avui, les mínimes han quedat esta passada nit en els 27 graus de mínima, per tant, descansar es fa difícil si no este aire condicionat o ventilador dins de casa, i les màximes avui arribaran als 34 graus. El vent pot bufar fort, al voltant de 35 km per hora de component oest, és a dir, de ponent, fins a esta vesprada, fins a mitja vesprada. I avui tenim nuvolositat bastant abundant, nuvolositat que anirà desapareixent, tot i que no ho farà completament esta vesprada nit. El vent estarà encalmat a la nit i si mirem a dimecres tindrem una nit que estarà bastant ennuvolada i aquests núvols aniran desfent-se a mesura que passen les hores, però continuarem amb ells durant tota la jornada. I dimecres tindrem boires a última hora del dia. Temperatures dimecres entre els 26 graus de mínima i els 33 de màxima i un vent que bufarà fluix o estarà encalmat. Per a dijous, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem unes temperatures entre 26 graus de mínima i 44 de màxima, sense mirar encara la sensació tèrmica que pot veure's augmentada per la humitat. Esta temperatura tan elevada, 44 graus, que pot variar un poc, però que estarà rondant-los, fa que ja a dia d'avui l'Agència Estatal de Meteorologia hagi activat l'avís taronja per altes temperatures i un avís que està activat des de les 12 del migdia de dijous i fins a les 8 de la vesprada. Per tant, eixe dia haurem de tindre moltíssima cura amb l'exposició al sol durant tot el dia, però sobretot en les hores on més calor fa i també allò que diem sempre, hidratar-se constantment i de manera freqüent, també el portar roba ampla, el més clara possible, amb teixits que deixen respirar i totes aquestes qüestions que si cal recordarem dijous que ve, on tindrem un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component est i amb un dia entre assolellat i amb intervals de núvols durant tota la jornada. Una previsió que anirem veient a mesura que avance la setmana.

Fins ací l'informatiu de 8 de març, 21 de juliol. Com sempre, moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos a l'altra banda de l'aparell, siga quin siga. I doncs, des d'ací, confiem que acabo de passar una molt bona vesprada i que ens retrobem dijous en esta sintonia, en este espai informatiu. Ara, recordem que vos oferim el que és l'entrevista amb el Premi Nacional de Gastronomia en Investigació i Innovació, el Pegolí Josep Bernabeu Mestre.

0: Dimecres 15 de juliol es donava a conèixer que Josep Bernabeu Mestre ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i Innovació 2026 que atorga la Reial Acadèmia de Gastronomia. Cal destacar que estos premis constitueixen els guardons més prestigiosos del sector i distingeixen des del 1974 l'excel·lència, el talent i la contribució de professionals que impulsen i enriqueixen la gastronomia des d'àmbits tan diversos com la cuina, la sala, la comunicació i també la investigació, com és el cas que ens ocupa. El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca que este premi és el reconeixement a tota una trajectòria dedicada a defensar que la gastronomia és una ferramenta per a comprendre la nostra història, cuidar la nostra salut i preservar el nostre patrimoni cultural. A més, durant la deliberació, el jurat destaca la seva constància, rigor i capacitat d'obrir en un àmbit que avui resulta estratègic per a comprendre la gastronomia des d'una perspectiva interdisciplinària. Això és el que fa Josep Bernabeu Mestre. I abans de saludar-lo i felicitar-lo, apuntar que en parlar de gastronomia parlem del coneixement de tot el que té a veure amb la cuina, l'elaboració i la composició dels plats i també de l'art de degustar i apreciar els menjars i les begudes. La trajectòria de Josep Bernabeu Mestre al voltant de la gastronomia ve de llarg, però abans d'entrar-hi en matèria el saludem ja. Molt bon dia, Josep, i enhorabona per este premi tan prestigiós i estem convençuts que t'han merescut.
1: Bon dia i de veritat moltíssimes gràcies per les vostres felicitacions i per fer-vos ressò del premi.
0: Has expressat a través de les xarxes i suposem que també a través d'altres canals i en directe que estàs molt content i molt agraït per este reconeixement i afegixes que entens que és un reconeixement a un treball d'equip i institucional i en particular a la càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic que has tingut la sort de dirigir des del 2017. Tu esperaves, Josep?
1: Bueno, la veritat és que ara m'han contat, no? És que estan entre bastidors que havia estat finalista en diverses edicions els darrers anys i al final enguany ha sigut. Ha sigut una mica sorpresa, però com tu dies, crec que estic molt content, no tant per el premi que vaig poder donar a la meva persona, com sobretot el reconeixement, com tu bé deies, a un treball d'equip, a un treball d'equip que portem fent des de fa ja molts anys. Concretament vam començar amb aquest tema de la gastronomia en l'any 2010, és a dir, quan la Universitat d'Alacant va posar en marxa el grau de nutrició humana i dietètica, i en aquell marc jo vaig pensar que tenia sentit proposar una assignatura de gastronomia, tradicions culinàries i salut, i ahir va començar un recorregut que no he fet jo a soles, sinó que ha estat acompanyat de moltes col·laboradores i col·laboradors al llarg de tots aquests anys, no? I jo crec que també és un reconeixement a aquest treball, és un reconeixement al marc institucional que m'ho ha permès fer, que és la Universitat d'Alacant, i efectivament, com tu deies, és un reconeixement a la càtedra Carmencita, no? La càtedra Carmencita és el resultat d'una col·laboració entre la universitat i una empresa com Jesús Navarro de Novelda, que ha fet una aposta per la investigació, per la formació i per la divulgació, i és el que en definitiva m'ha permès fer moltíssimes coses al llarg d'aquests anys.
0: Ara et preguntarem més sobre això, però podríem dir que Josep, recordem que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Com dèiem, fa molts anys que investigues des de diferents àmbits, però és a partir de 2005, 5 anys abans d'aquest grau de nutrició humana i dietètica, que incorpores a les teues línies d'investigació la història de la nutrició comunitària, també l'anàlisi del procés d'institucionalització de les ciències de l'alimentació i la nutrició en l'Espanya contemporània i també reprens, en certa manera, les investigacions d'epidemiologia històrica que s'ocupen de les anomenades malalties de la misèria i de la pobresa. O dit d'una altra manera, analitzes les transicions sanitàries i epidemiològiques i la seva relació amb la transició transició alimentària i nutricional. Josep, abans de preguntar-te sobre el que acabo de comentar, m'agradaria saber també per a tu la gastronomia, què és i quin és l'element que et fascina per a endinsar-te en ella d'una manera interdisciplinària. I un exemple seria la coordinació de la línia d'investigació sobre nutrició, història i cultura, la tradició gastronòmica a la cantina en la consecució d'una alimentació saludable.
1: Bueno, jo crec que la gastronomia sintetitza molt bé una qüestió que és clau, no? Que és clau en el devenir nostre com a espècie humana i que és una qüestió clau de cara al benestar i la salut. Jo la gastronomia, al llarg d'aquests anys, hi he pegat moltes voltes i al final, quan m'ho pregunten, sempre dic que per a mi la gastronomia l'entenc com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar el que tenen que menjar, però, a més, gaudir fent-ho, no? Jo crec que això sintetitza, des del meu punt de vista, el que seria la gastronomia. Mm-hmm. Entenem que estem parlant d'un dret bàsic, d'un dret fonamental, no? I, aleshores, això és el que a mi em mou a continuar treballant en aquest camp i a continuar buscant que aquest dret es faci efectiu, no? A més, en aquests anys també me n'he adonat de que la gastronomia té una gran força transformadora si sabem orientar-la de manera adequada, no? La gastronomia pot ser una bona oportunitat per exemple, lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic, si som capaços de jugar a allò que anomenem una gastronomia de proximitat, una gastronomia basada en el producte autòcton, el producte estacional, en el producte que tenim al nostre voltant, una gastronomia que és capaç de posar aquest paisatge proper en el plat i que, per tant, ajuda a la sobirania alimentària, garanteix la biodiversitat. És un model sostenible i és un model saludable i és, sobretot, una forma d'alimentar-nos que està basada en un sabor de qualitat, no? I, entonces, aquesta combinació d'una gastronomia saborosa, saludable i sostenible és clau, no? Uh-huh. I ahí estaria la seva força transformadora.
0: I ahí està també, en certa manera, no, la clau per a entendre per què en aquests moments es qüestiona que això puga continuar en un futur, no? Perquè és cert que durant les jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila vas parlar, junt amb Pep Romany, sobre la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina i en un moment de la conferència on vau dir moltes coses, no? Però es va comentar cap al final que actualment hi ha una deriva perillosa que porta la cuina cap a una uniformització dels gustos, el que provoca que es perda aquesta diversitat de la que parlaves. Un fenomen que ja passa, per exemple, en les botigues de les grans ciutats, que trobem pràcticament en cada gran ciutat europea, per exemple, les mateixes companyies, no? En aquest sentit, Pep Romany va defensar, i tu mateix, que hem de recuperar, hem de divulgar d'on venim i d'on ve la base d'este ric patrimoni culinari del que parlaves, de que tenim i que hem d'intentar, doncs això, no?, que no es perda. També defensaves que s'ha de tindre en compte els productors de proximitat, el que acabes de dir ara, perquè la nostra cuina mantinga aquests sabors que l'han caracteritzada tant i que encara la caracteritzen. Durant aquesta conferència també vas comentar que aquesta recuperació passa perquè els nostres xiquets i xiquetes els ensenyem a cuinar i a menjar amb la diversitat culinària local, però anaves més enllà apuntant també a que cal involucrar el sector de la restauració col·lectiva i amb això et refereixes a menjadors escolars, a hospitals, etc., on s'hauria de produir un canvi radical, no? I també la restauració, a ella li demanaves responsabilitat. Penses que estem a temps de salvar la situació i de continuar tenint aquesta gastronomia de la que ens parles?
1: Sí, jo crec que estem a temps. Estem a temps perquè tenim fet el diagnòstic, jo crec que tu ho has plantejat molt bé. Sabem que tenim que fer i el que ens manca és la voluntat de posar-nos ja en marxa, no? Perquè ara ja no és un objectiu desitjable capgirar tota la situació en la que ens estem afrontant de la mà de la uniformització i la globalització alimentària, sinó que jo diria que és urgent que ho fem, no? I ahí és clau el que tu comentaves fa un moment. És a dir, tenim que començar per l'educació. L'educació en tots els àmbits, però començar per els més menuts, de 0 a 3 anys, i continuar en tot el sistema educatiu, i tenim que fer-ho bé. Què vol dir fer-ho bé? Pues que tenim no sols que ensenyar, com fem fins ara, unes nocions bàsiques d'alimentació o promoció d'hàbits alimentaris, no. Tenim que ensenyar als nostres xiquets i les nostres xiquetes a cuinar i a menjar. I el menjador escolar, per exemple, té que ser un instrument pedagògic més. I ese ensenyar a cuinar i a menjar s'ha de fer des de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, lògicament adaptades a les necessitats que tenim avui dia, i s'ha de fer a partir de la producció que tenim al nostre voltant. Seria fonamental, per exemple, i de fet, recentment ha hagut una sèrie de canvis legislatius, tant a nivell de País Valencià com ara acaba de dir un real decret a nivell estatal sobre el tema dels menjadors escolars. Però és un decret que arriba tard. És un decret que potser podria haver tingut sentit fa 20 anys, però ara no. No té sentit que, per exemple, ens diguin que ha d'haver un 5% del que posem en els menjadors escolars que siga de producció ecològica o que siga de proximitat. És una barbaritat, per exemple, que si el Real Decret diga que tenen que primar unes tècniques culinàries com és el vapor o la planxa. On queden els nostres plats de cullera que estan en la base, que estan en l'essència de la nostra cultura alimentària mediterrània, per exemple, no? Uh-huh. És a dir, tenim els instruments, els coneixements, els recursos per a poder capgirar la situació, però el que cal és polítiques públiques que siguin realment efectives. I aquest exemple que acabem de posar del Reial Decret és, des del meu punt de vista, una ocasió perduda, no? I per ahí tindrien que anar les coses.
0: Però
1: a
0: moltes...
1: partir d'ahí, evidentment, digues. Involucrar a tota la comunitat, involucrar, com tu dius, al sector de la restauració, etcètera, etcètera.
0: Uh-huh. Quan t'escoltava, anava a dir que moltes vegades, no, pel que respecta al Reial Decret i qüestions normatives, que moltes vegades fa la sensació que aquestes decisions es prenen molt allunyades del lloc on s'han d'aplicar, no? I també de les persones que en saben, d'aquells professionals, aquelles professionals que podrien aportar també una visió més realista d'aquestes normatives que en certa manera són la base, no? Per a pràcticament cada menjador, i per tant són importants en l'estructura de, en aquest cas, els menjadors escolars.
1: Sí, això és fonamental. El que passa que moltes vegades, i així és que estem, per exemple, en el món acadèmic o estem en el món de la investigació, també tenim que fer una autocrítica i preguntar-nos per què ese coneixement que generem, aquesta evidència científica que posem damunt la taula, no som capaços de que tinga un impacte real sobre les polítiques i sobre la vida dels ciutadans i les ciutadanes, no? Això és un problema que tenim en aquest tema, en el tema de l'alimentació, ho tenim també en el tema de la salut, i és algo que tindríem que corregir de manera urgent. Tu has dit molt bé, és a dir, quan no tens un diagnòstic de lo que està passant en un àmbit concret, com és el cas de l'alimentació o l'àmbit gastronòmic, pots dir que, bueno, no sé lo que passa, i per tant, al no tindre el diagnòstic, no sé quines són les solucions que puc posar damunt la taula. Però el diagnòstic, com deia abans, el tenim. I per tant, si tens el diagnòstic, i sobretot tens la sort de poder tindre'l, si faig servir un símil mèdic, el tractament adequat, la pregunta és per què no ho faig? I ahí és on estem. Ahí estem parats, ahí estem I és una llàstima, eh? És una llàstima perquè ens estem jugant la nostra salut, ens estem jugant la salut del nostre medi ambient i, per exemple, estem perdent una enorme oportunitat en un tema que és fonamental en la nostra activitat econòmica, com és el turisme, que és realment poder avançar cap a un turisme de gastronòmic que siga singular, que siga de qualitat i que realment es permeta fer una oferta singular, i això també ho estem perdent. Uh-huh. Encara que siga per posar-nos en un tema més, si tu vols, d'impacte econòmic.
0: Sí, no, és cert, no? I ahir n'hi ha, la veritat és que n'hi ha tants vessants dins de la gastronomia a tractar, perquè una de les qüestions que comente és que fruit de tota aquesta investigació, no?, aquesta activitat investigadora i de l'experiència pròpia i en equip que tens, són moltes les publicacions que has anat realitzant al llarg del temps, i hi ha dos destacades, no? Un dels... són dos assajos que han estat guardonats, unes cuineres del territori, la memòria dels menjars de les comarques de la Marina, en l'obra del folclorista Francisco Seijo Alonso, 1925-2013, que vas coescriure amb Maria Tormo Santa Maria i que va ser guardonat amb el 6è Premi de Cuina i, bueno, Cuina, Salut i Sostenibilitat dels Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló el 2021. És una obra amb una base antropològica que té com a protagonistes a les dones, com a artífexs del saber gastronòmic i la recuperació de la memòria dels menjars de les comarques de la Marina a través de les cuineres del territori. I en aquell moment, quan vau ser premiats, Maria i tu afirmàveu que l'obra és un exemple molt representatiu de la cultura alimentària mediterrània i de la cuina i gastronomia valencianes. Aleshores, es mostraveu convençuts que la cuina i la gastronomia de proximitat, com estaves comentant ara mateix també, és la més adequada per a caminar cap a la sostenibilitat del sistema alimentari, i reivindiqueu les tradicions culinàries i gastronòmiques valencianes com una de les vies per a fer realitat aquesta sostenibilitat. Però... pel que comentàvem abans, els ritmes de la gent han canviat, les dones han eixit al mercat laboral a treballar fora de casa, ja no tenen per tant temps per a cuinar, i malauradament la sensació és que s'està perdent aquesta cuina que necessita almenys una hora de dedicació per a treure-li tot el potencial. Quina és la teua percepció sobre esta vessant?
1: Pues, aquest és un dels problemes que tenim, no? És a dir, que cada vegada cuinem menys, només està capaços de substituir el paper que tradicionalment jugaven les nostres mares, les iaies, les dones, en l'àmbit domèstic. No es tracta de que vosaltres torneu ahir, no? En absolut. Es tracta de que entengam que tots i totes tenim que assumir la importància de tornar a cuinar. És molt important tornar a cuinar. És veritat que portem un ritme de vida, que l'excusa és no tenim temps, però jo sempre insistisc en una idea. Anem a veure, tenim temps per a tot, menys per a lo més important, perquè lo més important en esta vida és l'alimentació. Si tu no tens una bona alimentació que et garantisca una bona nutrició, no tindràs salut, i la salut és lo més important en la vida, no? I estem tenint un seriós problema en el tema de l'alimentació. Què és el que està passant? Pues que entre que no prenem consciència de la importància que significa alimentar-nos adequadament i començar a fer-ho reprenent l'activitat culinària, i que per altra banda ens ho posen molt fàcil, perquè només has de despenjar el telèfon i t'ho porten a casa, o t'emportes ese menjar preparat que és calfar i servir, pues, aleshores estem donant passos endarrere, no? Estem involucionant, com podríem dir. Per això la clau és l'educació, perquè si nosaltres, des de que són estiquets i estiquets menuts, ens estem convencent, engatussant, com diem els valencians, en la importància de cuinar, en la importància de quan cuinen prenguin consciència de què van a menjar, què van a cuinar, d'on ve aquest producte, qui l'ha produït, com l'ha produït. també insistir en la importància d'ensenyar a menjar. Ensenyar a menjar significa compartir, significa tornar a menjar en companyia, no? Pues ahí és on està la clau, i ese és l'únic camí que jo li veig per a poder revertir aquesta situació, perquè, clar, la dinàmica fa que, efectivament, entre que hem perdut ese element clau, que era el paper de les dones com a generadores d'aquest coneixement i transmissores d'aquest coneixement, i totes les altres circumstàncies mediambientals que no afavorixen que cuinem i que siguem responsables de la nostra alimentació, pues tenim el problema que tenim.
0: I després també una altra qüestió que analitzes, que està en certa manera bastant allunyada de la nostra realitat actual, és la de la fam, no? En aquest assaig Pa i Melva, etnografia de la fam a Terres de la Marina, el testimoni literari de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas, 1921-2009, obra premiada amb el Premi 25 d'Abril Vila de Benissa en la modalitat d'investigació este 2026 en el 46è certamen. Una obra que en este cas aprofundeix en l'anàlisi de les causes que explica una situació tan intolerable com és la que està darrere d'aixa fam. I comentaves quan vam parlar d'este premi que malauradament la fam continua sent una arma utilitzada a la guerra i que és un fenomen molt complex que necessita ser analitzat des de diverses perspectives. Des de quines perspectives l'analitzes tu en este treball, Josep?
1: Bueno, jo fonamentalment el que intento és superar aquesta visió biomèdica, no?, que moltes vegades hem fet al llarg de la història, de fixar-nos només en les conseqüències biològiques que té la fam, no?, és a dir, d'aquesta pèrdua de pes, en una sèrie de patologies associades, i he intentat anar a les causes últimes que estan darrere de la fam i de qualsevol forma de malnutrició, no? I aquestes causes, evidentment, ahir emergeix amb tota la força les desigualtats. Perquè al final són les desigualtats davant els recursos, són les desigualtats que expliquen que no garantim a tothom un accés a una alimentació adequada, aquestes desigualtats que han estat en la fam històrica que ha patit el nostre país, és la mateixa desigualtat que està, per exemple, ara amb els problemes de lo que anomenem l'obesitat de la pobresa i altres formes de malnutrició que lo que estan traslladant és una situació en què la gent no menja lo que té que menjar, menja allò que pot comprar o que pot adquirir. I ahí està la clau, està una de les claus, per a mi la més important, perquè al final jo és una qüestió que sempre reivindico en les meves classes, no? En ciència de la salut hi ha tres idees que són fonamentals per entendre molts dels problemes que tenim, que és el saber, el voler i el poder. Evidentment, el saber és molt important. És molt important saber què tenim que menjar i com ho tenim que menjar. És molt important que la població, la ciutadania, estigui conscienciada de la importància de fer-ho. Però després té que poder. I no hi ha situació més dramàtica que aquella en la que una persona, una família, sap el que té que menjar, vol menjar el

0: Per a la gent que no està pròxima a l'àmbit acadèmic, què feu des d'esta càtedra? I també, quin és el paper que tens en ella?
1: Bueno, jo sóc el director acadèmic, un poc, diguem-ne, el responsable últim de la càtedra. La càtedra és un acord, com deia abans, entre una empresa, en aquest cas l'empresa Carmen Cita i la universitat. Ells aporten anualment una quantitat de diners i nosaltres ens comprometem a desenvolupar una sèrie d'activitats a partir d'un projecte inicial que vaig dissenyar en el 2017 i que l'empresa va considerar que era adequat, no? Què fem? Pues fonamentalment el que fem són tres tipus d'activitats. Activitats formatives, activitats de recerca o investigació i activitats de divulgació. La quantitat de diners que aporta tots els anys l'empresa pues, ens permet, per exemple, fer una jornada d'estudis interdisciplinars sobre gastronomia, que enguany farem la novena edició, que fem tots els mesos d'octubre i que, a més, li donem difusió, perquè la jornada és gravada i portem a especialistes de primer nivell de diferents disciplines que reflexionen sobre diferents temes relacionats en l'àmbit gastronòmic. Per exemple, enguany, el 9 d'octubre, parlarem precisament d'ensenyar a cuinar i menjar en les escoles. I entonces aprofitarem la jornada per a fer un balanç del que ha representat el projecte de centres cuiners que malauradament la conselleria ha tancat, però que durant 2 anys ha funcionat en 3 escoles, centres d'educació infantil i primària, una en Alacant, una en València i una en Castelló, i farem un balanç del que ha sigut i què ha portat aquesta innovació educativa que eren els centres cuiners, no? Uh-huh. L'exemple d'una activitat formativa que després en fem moltes més, perquè des de la càtedra sempre busquem establir sinergies de col·laboració. És a dir, si nosaltres podem recolzar una iniciativa que va en la línia dels objectius de la càtedra, que és treballar per la recuperació d'aquest patrimoni culinari i gastronòmic, però com un llegat de futur i com una cosa que ens pot ajudar a millorar la nostra alimentació i la nostra salut, doncs ho apoyem. Després també fem tasques d'investigació. Per exemple, durant la pandèmia doncs vam dur a terme una sèrie d'investigacions a propòsit de com havien canviat els hàbits culinaris i gastronòmics durant la pandèmia. Això ho vam publicar i ha tingut ressò i és una forma també de veure com davant d'una situació extraordinària com aquella doncs la gent va tornar a cuinar i va cuinar aquests plats tradicionals deixant en segon terme aquest menjar ràpid, etc. No? I després, per posar algun altre exemple de l'altra gran línia de treball, que és la transferència i la divulgació. Ahir, des del programa de ràdio CETRI, que ara és un podcast, a tota una sèrie de publicacions, l'última que hem fet, per exemple, de la mà del grup d'estudis Moraiders, de Moraida, hem ajudat a l'edició d'un recetari, Sabors de Moraida, que ha ajudat a recuperar moltes recetes tradicionals de Moraida, pràcticament oblidades, ja que pràcticament no es cuinen, i ahir, per exemple, hem ajudat a que les cuineres foren les protagonistes.
0: Uh-huh. I jo apuntaria també, des d'aquest apartat de divulgació, l'exposició que fins el 28 d'octubre es pot veure a la Casa de Cultura de Pego, Menjars de la Terra, llegat gastronòmic de González Pomata, que també és una immersió interessant, no?, en la gastronomia de la província d'Alacant.
1: Sí, de les comarques d'Alacant, sí. Efectivament, les exposicions han estat una altra de les línies de treball que nosaltres hem dut aquests anys. Ara, per exemple, també estem col·laborant amb altres grups de recerca i altres institucions en una gran exposició al voltant de l'alimentació sostenible, que, si no passa res, s'inaugurarà a final d'any i nosaltres podem contribuir des del punt de vista gastronòmic, no? O, per exemple, el que vam fer en Castells de Castells, col·laborant amb col·legues de la Facultat d'Educació,

0: tenien un projecte de recerca del Ministeri de Cultura per a la recuperació del patrimoni immaterial, ens van demanar que nosaltres ens fèrem càrrec d'assessorar en el tema de la recuperació del patrimoni gastronòmic, i al final pues, va resultar aquest recetari Castells Sapa Tradició, que va ser un treball de camp que vam fer els xiquets i les xiquetes de l'Escola Unitària Serrella de Castells, i que ha estat pues, per a nosaltres una gran satisfacció i haver contribuït, sobretot des d'aquest punt de sinergies col·laboratives en aquest projecte.
1: I parlant també de direccions, entre el 2018 i el 2021 vas assumir la direcció del Centre de Gastronomia del Mediterrani, Gasterra, i per tant també la responsabilitat de pilotar una altra de les apostes estratègiques de la Universitat d'Alacant. La iniciativa volia contribuir a la investigació i a la difusió de la cuina alacantina com a referent de la dieta mediterrània, i amb el teu nomenament es volia aportar una visió acadèmica de la universitat al món gastronòmic del que estem parlant, amb l'objectiu d'impulsar aquests estudis de gastronomia i contribuir a la formació més especialitzada i un ferm compromís amb l'excel·lència. Durant la presentació del nomenament, asseguraves que el nostre objectiu, o que l'objectiu de Gasterra, era treballar per una gastronomia arrelada a la cultura alimentària mediterrània. Este leitmotiv, podem dir, no?, que tens en cada intervenció, una cultura alimentària mediterrània compromesa amb el territori, saludable, solidària i sostenible. Josep, vist en perspectiva, quina consideres que va ser o que és la contribució de Gasterra?
0: Bueno, en aquell moment ese era l'objectiu que ens vam plantejar, era el resultat d'una col·laboració institucional entre la Universitat d'Alacant, Dénia, Ciutat Creativa de la Gastronomia, que vull recordar que és un reconeixement que va fer la UNESCO no a la ciutat de Dénia, sinó a Dénia i la comarca, no? Perquè els experts de la UNESCO que van aprovar aquest projecte precisament insistien en el valor afegit que tenia el intentar recuperar el sistema agroalimentari local que representa la Marina Alta, no? Entonces, bueno, esa col·laboració entre la Universitat d'Ènia, Ciutat Creativa de la Gastronomia, i Turisme Comunitat Valenciana, que era el tercer actor o el tercer soci d'aquest consorci, va permetre posar en marxa el Centre de Gastronomia del Mediterrani, que tenia pues, una clara voluntat de convertir-se en un centre que abarcara, amb aquesta filosofia que tu comentaves, tres branques d'actuació, no? Que era la formació, que era la transferència i que era la investigació. Darrere també estava un compromís de la Universitat d'Alacant de posar en marxa en Dénia, en la comarca, en les comarques centrals, per tant, el grau de gastronomia que s'està impartint en la Universitat d'Alacant, en el campus de Sant Vicent, però que el projecte era que anara a Dénia, no? Bueno, va vindre la pandèmia, van haver canvis institucionals a la Universitat d'Alacant i el projecte pues, ha capgirat cap a una altra línia de treball que no és la que en aquell moment es va plantejar i que vam intentar posar en marxa en aquells anys. La pandèmia va ser un entrebanc important, però també el fet de que, almenys des del meu punt de vista, la Universitat d'Alacant al final no traslladara o no fera efectiva la impartició del grau en Dénia i, per tant, crear ahir l'embrió d'un campus universitari especialitzat en allò que podríem anomenar les ciències gastronòmiques, no? I vist en perspectiva, jo crec que des del punt de vista personal, i és una opinió molt personal, es va perdre una oportunitat.
1: Doncs sí, perquè havia estat molt, molt interessant, almenys haver iniciat, no?, aquest campus, perquè parlem molt de gastronomia, però realment doncs, falten aquestes qüestions que després transfereixen, no?, a molts punts de la societat tot allò que va estudiant-se, innovant-se i barrejant-se, no? I això, la veritat és que haver sigut una oportunitat realment fantàstica per a...
0: Sí, aquesta oportunitat es va perdre, i es va perdre també una altra oportunitat en la que nosaltres vam col·laborar com a Centre de Gastronomia del Mediterrani, que va ser el DNA Forum. El DNA Forum va haver en el 2019, en lloc d'haver aquest DNA més festiu, no? Ese festival gastronòmic que es fa, crec recordar, a finals de setembre. Bueno, ese any va buscar una fórmula alternativa, que era crear un fòrum de debat, i vam estar allí tancats en el Centre de Desenvolupament Turístic diversos dies, molts experts de moltes matèries, per a dissenyar precisament un full de ruta que permetera revitalitzar en la línia que comentàvem abans, tota la gastronomia, el fet gastronòmic, començant per el sector primari de la comarca de la Marina Alta, no? I en aquell DNA Fòrum, recorde que en l'acte de cloenda van estar alcaldes i alcaldesses de la majoria dels municipis de la nostra comarca. Uh-huh. Es va generar, com dic, ese full de ruta. Bueno, pues malauradament han passat 3 anys i no hem fet res al respecte, no? I entonces és una llàstima, perquè això haver estat també una forma de posar en marxa un projecte que a més tenia la voluntat de ser pilot per a altres comarques del País Valencià, i que era una forma també d'aprofitar ese potencial que significa que el País Valencià tinguem reconeguda per la UNESCO una ciutat creativa de la gastronomia. Uh-huh. A tot l'estat espanyol lo venien dos. Una està en Burgos, l'altra està en Dénia. I clar, quan parles, per exemple, en companys de Catalunya, al País Basc, jo dic, Pep, però com no aprofiteu més aquesta oportunitat? Per què? I quan estàvem en Gasterra ho vam poder gaudir i ho vam poder aprofitar. Això té unes possibilitats enormes d'integrar-te en xarxes internacionals de col·laboració, cooperació, de compartir experiències, etc. I és una llàstima que no ho aprofitem com cal.
1: Doncs confiem que en un futur no massa llunyà això es reprenga d'alguna manera i puga eixir a la llum, perquè com estàs dient, de segur que és una iniciativa interessantíssima que té molt a aportar. Josep, la investigació podem concloure que et dona moltes alegries. En què estàs capficat en aquests moments, si es pot saber?
0: Sí, i tant. Bueno, pues en aquests moments estem molt, molt volcats en el tema, precisament, que vam dir ja fa un moment, en el tema d'insistir en l'educació, ensenyar a cuinar i a menjar en les escoles. Aquest és ara mateix el nostre objectiu fonamental. Fa uns dies vaig participar en un grup d'experts en Barcelona que estava precisament, molt ben convocat, per a fer una avaluació d'un projecte de la ciutat de Barcelona de menjadors escolars, i allí pues, vam arribar a la conclusió, com dèiem fa una estoneta quan estàvem parlant dels menjadors escolars, que tenim que fer un gir absolut, no? I això és ara mateix la major aposta que nosaltres estem fent. I per ahir aniria la cosa.
1: Doncs anirem seguint els passos sobre els menjadors escolars i a veure si aconseguiu, bueno, entre tots i totes, un canvi
0: escolars,
1: radical.
0: Les escoles.
1: Pues
0: el menjador
1: escoles.
0: Escolar seria un element més. L'hort escolar seria un element més. Però hem de intentar que siga tot el currículum escolar el que estiga involucrat d'alguna manera. És a dir, perquè podem ensenyar a menjar millor també en les matemàtiques, també en moltes de les disciplines que podem fer servir, com han fet aquesta experiència dels centres cuiners, la cuina, la gastronomia, com una forma de ensenyar totes les disciplines que conformen el currículum, no? I crec que per ahir podem fer passos i coses molt boniques i sobretot molt profitoses, que és el més important.
1: Doncs ampliem, ampliem a que seguirem els passos de veure si aconseguiu aquest canvi en les escoles a nivell gastronòmic. Per acabar ja, la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026 se celebrarà el 9 de novembre al Palau de Congressos El Greco de Toledo. Josep, ja tens allotjament triat per a no perdre't aquest esdeveniment tan especial. Almenys sí, ja tens l'agenda buida per a aquest dia.
0: Sí, sí, ja molts ho han fet. La Real Acadèmia ja ha fet la reserva oportuna i ja m'han amenaçat en que bloqueja l'agenda. Ho farem amb molt de gust.
1: Doncs de segur que sí, nosaltres estarem ben atents també, ja ho hem posat en l'agenda, el 9 de novembre. No sabem si et contactarem aquest dia perquè entenem que serà una agenda molt plena, però abans o després, per a que ens expliques, no?, l'experiència que ha sigut el que és la gala de cerimònia de lliurament d'estos premis. I des d'ací, doncs, tornar a reiterar l'enhorabona per este reconeixement a la teua trajectòria i per explicar-nos tant de manera tan planera, no?, totes aquestes qüestions que investigues i que sempre no tens cap problema en traslladar a l'audiència, no? I això també és molt important, això que deies, no?, de la transferència a la societat a través de, per exemple, els mitjans de comunicació locals com és Ràdio Pego. Josep, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, ara, a Ràdio Pego, perquè ho feu molt bé, esteu ahí fent un servei públic i per a mi és sempre una gran satisfacció poder col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i això, doncs que gaudisques d'este reconeixement, d'este Premi Nacional de Gastronomia en Investigació i Innovació. Fins a la propera, Josep.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
3: Ràdio Pego @pego.org. El correu de la ràdio.

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Va, senyor Marcelí, senyor Canyell, sí, espeli. Sí, va, sí, volen fer el favor d'anar més de pressa, que se'ns escapa l'avió cap a Menorca.
1: A mi no em feu córrer, que encara prendré mal, jo, que no puc.
2: Vinga, va, home, corti, camini, ánimo, momia, vostè se mete un buen tanto de xurigué i a provar el material europeu de la isla.
0: Va, vol fer el favor, que no sé tan ordinari, home, que sempre està igual.
2: Ui, que finoli, senyorito Clapé, és solament por visitar la casita del caserío, ¿verdad? Del caserío me fío, anda ya.
1: Toni, escolta'm, me faria molta gràcia anar a veure allò dels talaiots i les taules...
3: Bueno, atención, que estos son fuerzas telúricas, ¿eh? Cuidado, tío. Cuidado, que hay energías muy fuertes, ¿eh? Se puede desencadenar el apocalipsis, sí, tío. Atención.
1: És que deixi'm estar. Toni, recorda't que només arribar vull tastar la caldereta, ¿eh?
0: Sí, d'acord, d'acord. Sí.
2: Ay, la caldereta, sí. Nene, la caldereta con la llagosta de Menorca es más tendreta. ¿Me entiendes, no? Obviamente.
0: No, es que no sé qué...
2: Tendrá, tendrá.
0: No sé qué vol dir, no sé qué vol dir.
3: Oye, tío, que me tienes que comprar unas abarcas, tío, ¿eh? Que los magos tenemos los pies delicados, tío. Mira quin ull de pol tinc aquí.
0: Bueno, por favor, me l'ensenya, home.
1: Escolta'm, i les coques de carn i els formatges...
0: Sí, afartis i rebenti a Menorca, senyor Marcelí.
2: Escolta, nene, Clapé, com estàs d'inglès, tu? Com estàs d'inglès?
0: Ah, doncs, miri, very well.
2: Tenemos que ir a la playa de Sant Tomàs, que allà hi ha una jamerga... Però ole,
0: bueno, ja anirem,
1: ole, que hi ha allò del jaleo dels cavalls, jo també m'agrada molt allò, tothom crida ole.
0: Bueno, volen fer el favor, va, que se'ns escapa l'avió de les aerolínies menorquines, va, espavilant.
3: Ignorante, que no sabes que es el jaleo.
1: Ole.
0: Vinga, va, tots, va, cap a Menorca, va, marxem. Ole.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
4: Estàs escoltant Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? Després d'uns dies sense escoltar-nos, tornem a l'espai informatiu i també ho fem després de la ressaca del Mundial de Futbol, on pràcticament tot el món va gaudir de la victòria de la Roja fins a ben entrada la nit i sobretot perquè van ser molts minuts de tensió sense que els gols arribaren per a poder respirar amb tranquil·litat, sinó més bé al contrari. Des de les 9 de la nit es podia respirar una calma tensa, un silenci que es tallava amb un ganivet fins que va esclatar l'alegria desbordant amb el gol del De Foyos, Ferran Torres. Al poc, les traques, els claxons, els càntics inundaven els carrers de cada poble i ciutat, com també va passar a Pego. I passada l'eufòria, avui dimarts 21 de juliol, podem dir que com a notícia tenim un dia sense avisos per calor. I doncs això, un dia en el que recuperem l'espai informatiu de Ràdio Pego i repassem ja titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. Josep Bernabéu Mestre, Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i a la Innovació 2026, doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. El 2005 incorpora a les seues línies d'investigació la història de la nutrició comunitària. Des d'aleshores ençà no ha deixat d'investigar sobre la gastronomia, que concep com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar allò que hem de menjar, però a més gaudir fent. El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca que aquest premi és el reconeixement a tota una trajectòria dedicada a defensar que la gastronomia és una ferramenta per a comprendre la nostra història, cuidar la nostra salut i preservar el nostre patrimoni cultural. L'Ajuntament de Pego considera un èxit la tornada de 5 àguiles pescadores al voltant del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Divendres passat es van presentar al públic 12 nous polls que en esta nova fase ja estan a la Muntanyeta Verda, on l'equip tècnic de la Generalitat s'encarregarà durant els pròxims mesos de vigilar, cuidar i alimentar les cries fins que arriben a la grandària i al pes adequats per al seu alliberament. Un apunt econòmic, la bombona de Buta puja des d'este dimarts vora un 5% fins als 17,83 euros. L'encariment obeeix a la fi de la reducció temporal de l'IVA del 21 al 10% i a l'encariment del transport.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio

0: Esta setmana passada, en la que no vam tindre informatius, la veritat és que cada dia teníem alguna notícia interessant que acumular a les històries que volíem explicar-vos, i una d'elles, ben important, és la de que Josep Bernabeu Mestre ha estat distingit amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i Innovació 2026, un dels guardons més prestigiosos del sector. Un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a formar, a investigar i a divulgar sobre gastronomia. Una distinció de la que està molt content i molt agraït, i per a la qual li han contat que ja havia estat finalista diverses edicions en els anys anteriors, fins a que ha arribat el moment, este 2026, un premi que confessa que ha sigut un poc sorpresa. Destaca Bernabeu Mestre que percep este reconeixement a un treball d'equip que porten fent des de ja fa molts anys, i així ens ho explicava.
1: I ara m'han contat, no? És que estan entre bastidors, que havia estat finalista en diverses edicions els darrers anys, i al final enguany ha sigut. Ha sigut una mica sorpresa, però crec que estic molt content, no tant per el premi que vaig poder donar a la meva persona, com sobretot el reconeixement a un treball d'equip, un treball d'equip que portem fent des de fa ja molts anys. Concretament vam començar amb aquest tema de la gastronomia en l'any 2010, és a dir, quan la Universitat d'Alacant va posar en marxa el grau de nutrició humana i dietètica, i en aquell marc jo vaig pensar que tenia sentit proposar una assignatura de gastronomia, tradicions culinàries i salut, i ahir va començar un recorregut que no he fet jo a soles, sinó que ha estat acompanyat de moltes col·laboradores i col·laboradors al llarg de tots aquests anys, no? I jo crec que també és un reconeixement a aquest treball, és un reconeixement al marc institucional que m'ho ha permès fer, que és la Universitat d'Alacant, i efectivament és un reconeixement a la càtedra Carmencita, no? La càtedra Carmencita és el resultat d'una col·laboració entre la universitat i una empresa com Jesús Navarro de Novelda, que ha fet una aposta per la investigació, per la formació i per la divulgació, i és el que en definitiva m'ho ha permès fer moltíssimes coses al llarg d'aquests anys.
0: El Premi Nacional de Gastronomia, la Investigació i Innovació 2026, el mou a continuar treballant en un camp, el de la gastronomia, que considera un dret bàsic, un dret fonamental, i per això continua buscant que aquest dret es faci efectiu.
1: Jo la gastronomia, al llarg d'aquests anys, hi he pegat moltes voltes. I al final, quan m'ho pregunten, sempre dic que per a mi la gastronomia l'entenc com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar el que tenen que menjar, però, a més, gaudir fent-ho, no? Jo crec que això sintetitza, des del meu punt de vista, el que seria la gastronomia. Tenen que estem parlant d'un dret bàsic, d'un dret fonamental, no? I, aleshores, això és el que a mi em mou a continuar treballant en aquest camp i a continuar buscant que aquest dret es faci efectiu.
0: Bernabeu Mestre està convençut que la gastronomia pot ser una bona oportunitat per a lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic. Això es pot donar a explicar si som capaços de jugar a una gastronomia de proximitat.
1: En aquests anys també me n'he adonat de que la gastronomia té una gran força transformadora si sabem orientar-la de manera adequada, no? La gastronomia pot ser una bona oportunitat per a, per exemple, lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic, si som capaços de jugar a allò que anomenem una gastronomia de proximitat, una gastronomia basada en el producte autòcton, el producte estacional, en el producte que tenim al nostre voltant, una gastronomia que és capaç de posar aquest paisatge proper en el plat i que, per tant, ajuda a la sobirania alimentària, garanteix la biodiversitat. És un model sostenible i és un model saludable, i és, sobretot, una forma d'alimentar-nos que està basada en un sabor de qualitat, no? I, entonces, aquesta combinació d'una gastronomia saborosa, saludable i sostenible és clau, no? I ahí estaria la seva força transformadora.
0: La investigació gastronòmica li ha donat moltes alegries al begolí Josep Bernabeu Mestre. De fet, el jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca la seva constància, rigor i capacitat d'obrir camí en un àmbit que avui resulta estratègic per a comprendre la gastronomia des d'una perspectiva interdisciplinària. Actualment, Josep Bernabeu Mestre està capficat, junt amb el seu equip, en l'educació, en ensenyar a cuinar i a menjar en les escoles. Una educació gastronòmica que hauria de travessar tot el currículum escolar al seu entendre, una fita educativa des de la que considera que es poden fer coses molt boniques i sobretot molt profitoses.
1: La educació en tots els àmbits, però començar pels més menuts, de 0 a 3 anys i continuar en tot el sistema educatiu i tenim que fer-ho bé. Què vol dir fer-ho bé? Pues que tenim no sols que ensenyar, com fem fins ara, unes nocions bàsiques d'alimentació o promoció d'hàbits alimentaris, no. Tenim que ensenyar als nostres xiquets i les nostres xiquetes a cuinar i a menjar. I el menjador escolar, per exemple, té que ser un instrument pedagògic més. I ese ensenyar a cuinar i a menjar s'ha de fer des de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, lògicament adaptades a les necessitats que tenim d'un dia, i s'ha de fer a partir de la producció que tenim al nostre voltant. Però hem d'intentar que siga tot el currículum escolar el que estiga involucrat d'alguna manera. És a dir, perquè podem ensenyar a menjar millor també en les matemàtiques, també en moltes de les disciplines que podem fer servir la cuina, la gastronomia, com una forma de ensenyar totes les disciplines que conformen el currículum, no? I crec que per ahir podem fer passos i coses molt boniques i sobretot molt profitoses, que és el més important.
0: La gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026 se celebrarà el 9 de novembre al Palau de Congressos El Greco de Toledo, una data per a la qual el flamant Premi en Investigació i Innovació ja té doncs, ben apuntada a l'agenda.
1: La Real Acadèmia ja ha fet la reserva oportuna i ja m'ha amenaçat en que bloqueja l'agenda. Ho farem amb molt de gust.
0: L'entrevista sencera amb Josep Bernabeu Mestre la podreu escoltar en acabar este informatiu. A més, a partir d'esta vesprada estarà disponible al web perquè pugueu escoltar-la quan vos tingueu una estona i la pugueu gaudir.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: El projecte de reintroducció de l'àguila pescadora al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva sempre ha sigut molt important per a l'Ajuntament de Pego i per això la regidora de Transició Ecològica destaca el seu èxit, sobretot a partir d'aquest retorn de 5 exemplars que es van alliberar a la Marjal de Pego Oliva, un fet que subratlla Laura Castellà.
1: Per a nosaltres aquest projecte sempre ha sigut molt important, però enguany pues, tenim èxit. I èxit què significa? 5 dels exemplars que s'han soltat pues, estan per al nostre territori i això és molt important, això és el que volíem aconseguir, que tornaren ja no sols al parc sinó al territori perquè elles tenen que reconèixer els espais, el territori i estar tan propet pues, és molt important i és un èxit per a nosaltres.
0: Divendres passat, 17 de juliol, a la Casa de Cultura de Pego, per la intensa calor que feia, es van presentar en societat 12 noves cries d'àguila pescadora arribades des d'Escòcia, concretament des d'Inverness. La Generalitat així continua avançant en el programa de reintroducció de l'àguila pescadora a la Comunitat Valenciana a través del Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, consolidant-lo en el seu paper com a enclavament estratègic per a la recuperació d'esta espècie al territori i com a espai de referència per a la seva conservació i, en general, la conservació de la biodiversitat. És el tercer any que arriben 12 polls d'àguila pescadora. Estos han recorregut prop de 2.700 quilòmetres amb la supervisió dels tècnics de la Fundació Migres i de la Roy Dennis Wildlife Foundation fins a la seva arribada al Parc Natural, on ja romanen instal·lats en gàbies de hacking o cria campestre. El nombre de cries que arriben al Parc Natural considera la regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Pego que fa la diferència.
1: Enguany se n'han soltat 12 més i el que diem, doncs els primers anys que ne soltàvem dos o tres, tot el món sabia que no hi havia èxit. Enguany és el tercer any que ne soltem 12 i clar, en este número pues, pues segur que hi ha més èxit del que ens pensàvem. Per a nosaltres saber que 5 polls estan per al territori pues és importantíssim. I saber que els posaderos que es fem i els nius que es fan als parcs són el que busquen elles també és molt important perquè reforça les accions que s'estan duent a terme i en això és el que tenim que fer. Més posaderos, més nius, perquè elles el que busquen és això per a tornar.
0: I fins a 3 vegades s'ha vist un mascle a la Marjal de Pego Oliva, d'estos exemplars que es van alliberar fa un temps a la Marjal. I això destaca que és important perquè són ells, els mascles, els que reconeixen el territori.
1: I bueno, una l'han vista ja crec que 3 vegades per ací, per la Marjal de Pego, i això és important, és un mascle. Ara falta que vinga en la femella, però és important que torni el mascle primer perquè són els que reconeixen el territori. Per tant, doncs, a poc a poc van sorgint informació que ens fa pensar que tindrem èxit en aquest projecte al cap de tants anys.
0: Les àguiles pescadores s'adapten perfectament a climes extrems, a traslladar la regidora de Transició Ecològica i, per tant, no s'haurien de veure afectades per les altes temperatures d'aquest estiu. El que sí que està clar és que els agraden els espais en altura per a poder tindre una bona visibilitat.
1: Som conscients de que s'adapten perfectament a climes extrems, tant de fred com de calor. Venen des d'Escòcia, s'adapten a la fred perfectament i emigren a Àfrica amb molta calor i solen estar 2 anys a Àfrica. Per tant, sabem que s'adapten a qualsevol temperatura, per tant, d'això no es va comentar. Sí que vam estar comentant molt el que estic dient. Quines són les manies que tenen les àguiles per a tornar al territori? Això sí que està sobre damunt de la taula. Busquen llocs en alt, posaderos o nius on parar-se que estiguen molt en alt i que tinguin una visió molt extensa del territori on estan i pues, La Marjal és un dels llocs on tenen això que necessiten, veure molt lluny del territori. Per lo tant, creiem que tindrem èxit i que el nostre espai natural és un lloc privilegiat per a elles. Per lo tant, pues, esperem que les 12 d'enguany tornen.
0: El programa preveu l'alliberament de vora un centenar de pollets al llarg de 5 anys i compta amb el suport de països donants com Escòcia. En pròximes fases està previst incorporar exemplars procedents també de Suècia i de Noruega. La Fundació Iberdrola Espanya secunda enguany el projecte amb una aportació de 100.000 euros, que és el doble que en exercicis anteriors. Divendres passat va estar en eixa presentació dels 12 pollets el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis, personal de l'equip de Medi Ambient de la Generalitat i també representants de l'Ajuntament de Pego i d'Oliva, a més del director de la Fundació Iberdrola Espanya, el delegat institucional d'Iberdrola a la Comunitat Valenciana i membres de la Fundació Migres i de la Roy Denis Wildlife Foundation.
2: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.

I un apunt d'economia que comentàvem també en titulars, el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà de 12,5 kg pujarà a partir de 8 de març fora un 5% fins als 10,83 €. Per què? Doncs, entre d'altres raons, per la fi de la reducció temporal de l'IVA, que passa del 10% al 21%, i també per l'encariment del transport, segons explica el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. El preu màxim de venda dels gasos liquats, del petroli envasats i dels envasos d'entre 8 i 20 quilos, la tradicional bombona de butà, no està liberalitzat i es revisa bimestralment cada dos mesos, el tercer dimarts de cada mes per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines. Esta revisió es calcula en funció del cost de la matèria primera, és a dir, del propà i del butà, en els mercats internacionals, així com del cost del transport i de l'evolució del tipus del canvi euro-dòlar, entre d'altres qüestions, com ara el preu de venda o l'aportació als fons nacionals d'eficiència energètica. D'una banda, esta revisió a l'alça o a la baixa està limitada al 5% i el possible excés o defecte de preu s'acumula per a aplicar-lo en posteriors revisions. Esta vegada, a més del retorn de l'IVA al 21% i la nova reducció temporal de l'impost sobre hidrocarburs de 3,75 € per tona, la pujada també té en compte la retallada de la cotització de les matèries primeres, un 33,35%, i un fort augment del cost del transport, més d'un 51%, quasi un 52%, així com de la depreciació de l'euro enfront al dòlar, que ha baixat un 0,32%.

0: l'oratge a Ràdio Pego.
1: I pel que fa a la previsió de l'oratge, com hem dit també a la portada d'este informatiu, avui no tenim avisos, demà en principi tampoc tenim cap avís actiu i això implica que les temperatures són altes però no altíssimes com estem tenint d'estos dies passats. Pel que fa a la previsió d'avui, les mínimes han quedat esta passada nit en els 27 graus de mínima, per tant, descansar es fa difícil si no este aire condicionat o ventilador dins de casa, i les màximes avui arribaran als 34 graus. El vent pot bufar fort, al voltant de 35 km per hora de component oest, és a dir, de ponent, fins a esta vesprada, fins a mitja vesprada. I avui tenim nuvolositat bastant abundant, nuvolositat que anirà desapareixent, tot i que no ho farà completament esta vesprada nit. El vent estarà encalmat a la nit i si mirem a dimecres tindrem una nit que estarà bastant ennuvolada i aquests núvols aniran desfent-se a mesura que passen les hores, però continuarem amb ells durant tota la jornada. I dimecres tindrem boires a última hora del dia. Temperatures dimecres entre els 26 graus de mínima i els 33 de màxima i un vent que bufarà fluix o estarà encalmat. Per a dijous, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem unes temperatures entre 26 graus de mínima i 44 de màxima, sense mirar encara la sensació tèrmica que pot veure's augmentada per la humitat. Esta temperatura tan elevada, 44 graus, que pot variar un poc, però que estarà rondant-los, fa que ja a dia d'avui l'Agència Estatal de Meteorologia hagi activat l'avís taronja per altes temperatures i un avís que està activat des de les 12 del migdia de dijous i fins a les 8 de la vesprada. Per tant, eixe dia haurem de tindre moltíssima cura amb l'exposició al sol durant tot el dia, però sobretot en les hores on més calor fa i també allò que diem sempre, hidratar-se constantment i de manera freqüent, també el portar roba ampla, el més clara possible, amb teixits que deixen respirar i totes aquestes qüestions que si cal recordarem dijous que ve, on tindrem un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component est i amb un dia entre assolellat i amb intervals de núvols durant tota la jornada. Una previsió que anirem veient a mesura que avance la setmana.

Fins ací l'informatiu d'avui dimarts 21 de juliol. Com sempre, moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos a l'altra banda de l'aparell, siga quin siga. I doncs, des d'ací, confiem que acabeu de passar una molt bona vesprada i que ens retrobem dijous en esta sintonia, en este espai informatiu. Ara, recordem que vos oferim el que és l'entrevista amb el Premi Nacional de Gastronomia en Investigació i Innovació, el Pegolí Josep Bernabeu Mestre.

0: Dimecres 15 de juliol es donava a conèixer que Josep Bernabeu Mestre ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i Innovació 2026 que atorga la Reial Acadèmia de Gastronomia. Cal destacar que estos premis constitueixen els guardons més prestigiosos del sector i distingeixen des del 1974 l'excel·lència, el talent i la contribució de professionals que impulsen i enriqueixen la gastronomia des d'àmbits tan diversos com la cuina, la sala, la comunicació i també la investigació, com és el cas que ens ocupa. El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca que este premi és el reconeixement a tota una trajectòria dedicada a defensar que la gastronomia és una ferramenta per a comprendre la nostra història, cuidar la nostra salut i preservar el nostre patrimoni cultural. A més, durant la deliberació, el jurat destaca la seva constància, rigor i capacitat d'obrir en un àmbit que avui resulta estratègic per a comprendre la gastronomia des d'una perspectiva interdisciplinària. Això és el que fa Josep Bernabeu Mestre. I abans de saludar-lo i felicitar-lo, apuntar que en parlar de gastronomia parlem del coneixement de tot el que té a veure amb la cuina, l'elaboració i la composició dels plats i també de l'art de degustar i apreciar els menjars i les begudes. La trajectòria de Josep Bernabeu Mestre al voltant de la gastronomia ve de llarg, però abans d'entrar-hi en matèria, el saludem ja. Molt bon dia, Josep, i enhorabona per este premi tan prestigiós i estem convençuts que t'han merescut.
1: Bon dia i de veritat moltíssimes gràcies per les vostres felicitacions i per fer-vos ressò del premi.
0: Has expressat a través de les xarxes i suposem que també a través d'altres canals i en directe que estàs molt content i molt agraït per este reconeixement i afegixes que entens que és un reconeixement a un treball d'equip i institucional i en particular a la càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic que has tingut la sort de dirigir des del 2017. Tu esperaves, Josep?
1: Bueno, la veritat és que ara m'han contat, no? És que estan entre bastidors que havia estat finalista en diverses edicions els darrers anys i al final enguany ha sigut. Ha sigut una mica sorpresa, però com tu dius, crec que estic molt content, no tant per el premi que vaig poder donar a la meva persona, com sobretot el reconeixement, com tu bé deies, a un treball d'equip, un treball d'equip que portem fent des de fa ja molts anys. Concretament vam començar amb aquest tema de la gastronomia en l'any 2010, és a dir, quan la Universitat d'Alacant va posar en marxa el grau de nutrició humana i dietètica, i en aquell marc jo vaig pensar que tenia sentit proposar una assignatura de gastronomia, tradicions culinàries i salut, i ahir va començar un recorregut que no he fet jo a soles, sinó que ha estat acompanyat de moltes col·laboradores i col·laboradors al llarg de tots aquests anys, no? I jo crec que també és un reconeixement a aquest treball, és un reconeixement al marc institucional que m'ho ha permès fer, que és la Universitat d'Alacant, i efectivament, com tu deies, és un reconeixement a la càtedra Carmencita, no? La càtedra Carmencita és el resultat d'una col·laboració entre la universitat i una empresa com Jesús Navarro de Novelda, que ha fet una aposta per la investigació, per la formació i per la divulgació, i és el que en definitiva m'ha permès fer moltíssimes coses al llarg d'aquests anys.
0: Ara et preguntarem més sobre això, però podríem dir que Josep, recordem que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Com dèiem, fa molts anys que investigues des de diferents àmbits, però és a partir de 2005, 5 anys abans d'aquest grau de nutrició humana i dietètica, que incorpores a les teues línies d'investigació la història de la nutrició comunitària, també l'anàlisi del procés d'institucionalització de les ciències de l'alimentació i la nutrició en l'Espanya contemporània i també reprens, en certa manera, les investigacions d'epidemiologia històrica que s'ocupen de les anomenades malalties de la misèria i de la pobresa. O dit d'una altra manera, analitzes les transicions sanitàries i epidemiològiques i la seva relació amb la transició transició alimentària i nutricional. Josep, abans de preguntar-te sobre el que acabo de comentar, m'agradaria saber també per a tu la gastronomia, què és i quin és l'element que et fascina per a endinsar-te en ella d'una manera interdisciplinària. I un exemple seria la coordinació de la línia d'investigació sobre nutrició, història i cultura, la tradició gastronòmica a la cantina en la consecució d'una alimentació saludable.
1: Bueno, jo crec que la gastronomia sintetitza molt bé una qüestió que és clau, no? Que és clau en el devenir nostre com a espècie humana i que és una qüestió clau de cara al benestar i la salut. Jo la gastronomia, al llarg d'aquests anys, hi he pegat moltes voltes, i al final, quan m'ho pregunten, sempre dic que per a mi la gastronomia l'entenc com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar el que tenen que menjar, però, a més, gaudir fent-ho, no? Jo crec que això sintetitza, des del meu punt de vista, el que seria la gastronomia. Entenem que estem parlant d'un dret bàsic, d'un dret fonamental, no? I, aleshores, això és el que a mi em mou a continuar treballant en aquest camp i a continuar buscant que aquest dret es faci efectiu, no? A més, en aquests anys també me n'he adonat de que la gastronomia té una gran força transformadora si sabem orientar-la de manera adequada, no? La gastronomia pot ser una bona oportunitat per a, per exemple, lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic, si som capaços de jugar a allò que anomenem una gastronomia de proximitat, una gastronomia basada en el producte autòcton, en el producte estacional, en el producte que tenim al nostre voltant, una gastronomia que és capaç de posar aquest paisatge proper en el plat i que, per tant, ajuda a la sobirania alimentària, garanteix la biodiversitat. És un model sostenible i és un model saludable i és, sobretot, una forma d'alimentar-nos que està basada en un sabor de qualitat, no? I, entonces, aquesta combinació d'una gastronomia sabrosa, saludable i sostenible és clau, no? I ahí estaria la seva força transformadora.
0: I ahí està també, en certa manera, no, la clau per a entendre per què en aquests moments es qüestiona que això puga continuar en un futur, no? Perquè és cert que durant les jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila vas parlar, junt amb Pep Romany, sobre la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina, i en un moment de la conferència on vau dir moltes coses, no, però es va comentar cap al final que actualment hi ha una deriva perillosa que porta la cuina cap a una uniformització dels gustos, el que provoca que es perda aquesta diversitat de la que parlaves. Un fenomen que ja passa, per exemple, en les botigues de les grans ciutats, que trobem pràcticament en cada gran ciutat europea, per exemple, les mateixes companyies, no? En aquest sentit, Pep Romany va defensar, i tu mateix, que hem de recuperar, hem de divulgar d'on venim i d'on ve la base d'este ric patrimoni culinari del que parlaves, de que tenim i que hem d'intentar, doncs això, no?, que no es perda. També defensaves que s'ha de tindre en compte els productors de proximitat, el que acabes de dir ara, perquè la nostra cuina mantinga aquests sabors que l'han caracteritzada tant i que encara la caracteritzen. Durant aquesta conferència també vas comentar que aquesta recuperació passa perquè els nostres xiquets i xiquetes els ensenyem a cuinar i a menjar amb la diversitat culinària local, però anaves més enllà apuntant també a que cal involucrar el sector de la restauració col·lectiva, i amb això et refereixes a menjadors escolars, a hospitals, etc., on s'hauria de produir un canvi radical, no? I també la restauració, a ella li demanaves responsabilitat. Penses que estem a temps de salvar la situació i de continuar tenint eixa gastronomia de la que ens parles?
1: Sí, jo crec que estem a temps. Estem a temps perquè tenim fet el diagnòstic, jo crec que tu ho has plantejat molt bé. Sabem que tenim que fer i el que ens manca és la voluntat de posar-nos ja en marxa, no? Perquè ara ja no és un objectiu desitjable capgirar tota la situació en la que ens estem afrontant de la mà de la uniformització i la globalització alimentària, sinó que jo diria que és urgent que ho fem, no? I ahí és clau el que tu comentaves fa un moment. És a dir, tenim que començar per l'educació. L'educació en l'àmbit, en tots els àmbits, però començar per els més menuts, de 0 a 3 anys, i continuar en tot el sistema educatiu, i tenim que fer-ho bé. Què vol dir fer-ho bé? Doncs pues que tenim no sols que ensenyar, com fem fins ara, unes nocions bàsiques d'alimentació o promoció d'hàbits alimentaris, no. Tenim que ensenyar als nostres xiquets i les nostres xiquetes a cuinar i a menjar. I el menjador escolar, per exemple, té que ser un instrument pedagògic més. I ese ensenyar a cuinar i a menjar s'ha de fer des de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, lògicament adaptades a les necessitats que tenim d'un dia, i s'ha de fer a partir de la producció que tenim al nostre voltant. Seria fonamental, per exemple, i de fet, recentment ha hagut una sèrie de canvis legislatius, tant a nivell de País Valencià com ara acaba d'eixir un real decret a nivell estatal sobre el tema dels menjadors escolars. Però és un decret que arriba tard. És un decret que potser podria haver tingut sentit fa 20 anys, però ara no. No té sentit que, per exemple, ens diguin que té que haver un 5% del que posem en el menjador escolar que siga de producció ecològica o que siga de proximitat. És una barbaritat, per exemple, que si el Real Decret diga que tenen que primar unes tècniques culinàries com és el vapor o la planxa. On queden els nostres plats de cullera que estan en la base, que estan en l'essència de la nostra cultura alimentària mediterrània, per exemple, no? Uh-huh. És a dir, tenim els instruments, els coneixements, els recursos per a poder capgirar la situació, però el que cal és polítiques públiques que siguin realment efectives. I aquest exemple que acabem de posar del Reial Decret és, des del meu punt de vista, una ocasió perduda, no? I per ahir tindrien que anar les coses.
0: Però
1: a
0: moltes...
1: partir d'ahir, evidentment, digues. Involucrar a tota la comunitat, involucrar, com tu dius, al sector de la restauració, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Quan t'escoltava, anava a dir que moltes vegades, no, pel que respecta al Reial Decret i qüestions normatives, que moltes vegades fa la sensació que aquestes decisions es prenen molt allunyades del lloc on s'han d'aplicar, no? I també de les persones que en saben, d'aquells professionals, aquelles professionals que podrien aportar també una visió més realista d'aquestes normatives que, en certa manera, són la base, no? Per a pràcticament cada menjador, i per tant són importants en l'estructura de, en aquest cas, els menjadors escolars.
1: Sí, això és fonamental. El que passa que moltes vegades, i així és que estem, per exemple, en el món acadèmic o estem en el món de la investigació, també tenim que fer una autocrítica i preguntar-nos per què ese coneixement que generem, aquesta evidència científica que posem damunt la taula, no som capaços de que tinga un impacte real sobre les polítiques i sobre la vida dels ciutadans i les ciutadanes, no? Això és un problema que tenim en aquest tema, en el tema de l'alimentació, ho tenim també en el tema de la salut, i és algo que tindríem que corregir de manera urgent. Tu ho has dit molt bé, és a dir, quan no tens un diagnòstic de lo que està passant en un àmbit concret, com és el cas de l'alimentació o l'àmbit gastronòmic, pots dir que, bueno, no sé el que passa i, per tant, al no tindre el diagnòstic, no sé quines són les solucions que puc posar damunt la taula. Però el diagnòstic, com deia abans, el tenim. I, per tant, si tens el diagnòstic i, sobretot, tens la sort de poder tindre, si fas servir un símil mèdic, el tractament adequat, la pregunta és per què no ho faig? I ahí és on estem. Ahí estem parats, ahí estem I és una llàstima, eh? És una llàstima perquè ens estem jugant la nostra salut, ens estem jugant la salut del nostre medi ambient i, per exemple, estem perdent una enorme oportunitat en un tema que és fonamental en la nostra activitat econòmica, com és el turisme, que és realment poder avançar cap a un turisme de gastronòmic que siga singular, que siga de qualitat i que realment es permeta fer una oferta singular, i això també ho estem perdent. Uh-huh. Encara que siga per posar-nos en un tema més, si tu vols, d'impacte econòmic.
0: Sí, no, és cert, no? I ahí n'hi ha, la veritat és que n'hi ha tants vessants dins de la gastronomia a tractar, perquè una de les qüestions que comente és que fruit de tota aquesta investigació, no?, aquesta activitat investigadora i de l'experiència pròpia i en equip que tens, són moltes les publicacions que has anat realitzant al llarg del temps, i hi ha dos destacades, no? Un dels... són dos assajos que han estat guardonats. Un és Cuineres del territori, la memòria dels menjars de les comarques de la Marina, en l'obra del folclorista Francisco Seijo Alonso, 1925-2013, que vas coescriure amb Maria Tormo Santa Maria i que va ser guardonat amb el 6è Premi de Cuina i, bueno, Cuina, Salut i Sostenibilitat dels Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló el 2021. És una obra amb una base antropològica que té com a protagonistes a les dones, com a artífecs del saber gastronòmic i la recuperació de la memòria dels menjars de les comarques de la Marina a través de les cuineres del territori. I en aquell moment, quan vau ser premiats, Maria i tu afirmàveu que l'obra és un exemple molt representatiu de la cultura alimentària mediterrània i de la cuina i gastronomia valencianes. Aleshores, es mostraveu convençuts que la cuina i la gastronomia de proximitat, com estaves comentant ara mateix també, és la més adequada per a caminar cap a la sostenibilitat del sistema alimentari, i reivindiqueu les tradicions culinàries i gastronòmiques valencianes com una de les vies per a fer realitat aquesta sostenibilitat. Però... pel que comentàvem abans, els ritmes de la gent han canviat, les dones han eixit al mercat laboral a treballar fora de casa, ja no tenen per tant temps per a cuinar, i malauradament la sensació és que s'està perdent aquesta cuina que necessita almenys una hora de dedicació per a treure-li tot el potencial. Quina és la teua percepció sobre esta vessant?
1: Pues, aquest és un dels problemes que tenim, no? És a dir, que cada vegada cuinem menys, només està capaços de substituir el paper que tradicionalment jugaven les nostres mares, les iaies, les dones, en l'àmbit domèstic. No es tracta de que vosaltres torneu ahir, no? En absolut. Es tracta de que entengam que tots i totes tenim que assumir la importància de tornar a cuinar. És molt important tornar a cuinar. És veritat que portem un ritme de vida, que l'excusa és no tenim temps, però jo sempre insistisc en una idea. Anem a veure, tenim temps per a tot, menys per a lo més important, perquè lo més important en esta vida és l'alimentació. Si tu no tens una bona alimentació que et garantisca una bona nutrició, no tindràs salut, i la salut és lo més important en la vida, no? I estem tenint un seriós problema en el tema de l'alimentació. Què és el que està passant? Pues que entre que no prenem consciència de la importància que significa alimentar-nos adequadament i començar a fer-ho reprenent l'activitat culinària, i que per altra banda ens ho posen molt fàcil, perquè només tens que despenjar el telèfon i t'ho porten a casa, uh-huh, o t'emportes aquest menjar preparat que és calfar i servir, pues, aleshores estem donant passos endarrere, no? Estem involucionant, com podríem dir. Per això la clau és l'educació, perquè si nosaltres, des de que són estiquets i estiquets menuts, ens estem convencent, engatussant, com diem els valencians, en la importància de cuinar, en la importància de quan cuinen prenguin consciència de què van a menjar, què van a cuinar, d'on ve aquest producte, qui l'ha produït, com l'ha produït, també insistir en la importància d'ensenyar a menjar. Ensenyar a menjar significa compartir, significa tornar a menjar en companyia, no? Pues ahí és on està la clau, i ese és l'únic camí que jo li veig per a poder revertir aquesta situació, perquè, clar, la dinàmica fa que, efectivament, entre que hem perdut ese element clau, que era el paper de les dones com a generadores d'aquest coneixement i transmissores d'aquest coneixement, i totes les altres circumstàncies mediambientals que no afavorixen que cuinem i que siguem responsables de la nostra alimentació, doncs tenim el problema que tenim.
0: I després també una altra qüestió que analitzes, que està en certa manera bastant allunyada de la nostra realitat actual, és la de la fam, no? En aquest assaig Pa i Melva, etnografia de la fam a Terres de la Marina, el testimoni literari de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas, 1921-2009, obra premiada amb el Premi 25 d'Abril Vila de Benissa en la modalitat d'investigació este 2026 en el 46è certamen. Una obra que en este cas aprofundeix en l'anàlisi de les causes que explica una situació tan intolerable com és la que està darrere d'aixa fam. I comentaves quan vam parlar d'este premi que malauradament la fam continua sent una arma utilitzada a la guerra i que és un fenomen molt complex que necessita ser analitzat des de diverses perspectives. Des de quines perspectives l'analitzes tu en este treball, Josep?
1: Bueno, jo fonamentalment el que intento és superar aquesta visió biomèdica, no?, que moltes vegades hem fet al llarg de la història, de fixar molt més en les conseqüències biològiques que té la fam, no?, és a dir, d'aquesta pèrdua de pes, en una sèrie de patologies associades, i he intentat anar a les causes últimes que estan darrere de la fam i de qualsevol forma de malnutrició. No? I aquestes causes, evidentment, ahir emergeix amb tota la força les desigualtats. Perquè al final són les desigualtats davant els recursos, són les desigualtats que expliquen que no garantim a tothom un accés a una alimentació adequada. Aquestes desigualtats que han estat en la fam històrica que ha patit el nostre país és la mateixa desigualtat que està, per exemple, ara amb els problemes de lo que anomenem l'obesitat de la pobresa i altres formes de malnutrició que el que estan traslladant és una situació en què la gent no menja el que té que menjar, menja allò que pot comprar o que pot adquirir. I ahí està la clau, està una de les claus, per a mi la més important, perquè al final jo és una qüestió que sempre reivindico en les meves classes, no? En ciència de la salut hi ha tres idees que són fonamentals per entendre molts dels problemes que tenim, que és el saber, el voler i el poder. Evidentment, el saber és molt important. És molt important saber què tenim que menjar i com ho tenim que menjar. És molt important que la població, la ciutadania, estigui conscienciada de la importància de fer-ho. Però després té que poder. I no hi ha situació més dramàtica que aquella en la que una persona, una família, sap el que té que menjar, vol menjar el que té que menjar, però no pot fer-ho perquè no té recursos. I els recursos només li permeten comprar aquest menjar barat, aquest menjar que sacia però no nutrix, i aquesta, per desgràcia, és el fil conductor que jo en l'assaig he intentat posar de manifest, no? A partir d'aquella memòria de Carmelina contant com era la fam en l'Altea del 2020, arribar a la situació actual, perquè en el fons estem davant la mateixa situació, les terribles desigualtats.
0: Tornant a coses més alegres, des de novembre de 2017 eres director acadèmic de la càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, una de les càtedres institucionals de la Universitat d'Alacant. Per a la gent que no està pròxima a l'àmbit acadèmic, què feu des d'esta càtedra? I també, quin és el paper que tens en ella?
1: Bueno, jo sóc el director acadèmic, un poc, diguem-ne, el responsable últim de la càtedra. La càtedra és un acord, com deia abans, entre una empresa, en aquest cas l'empresa Carmencita i la universitat. Ells aporten anualment una quantitat de diners i nosaltres ens comprometem a desenvolupar una sèrie d'activitats a partir d'un projecte inicial que vaig dissenyar en el 2017 i que l'empresa va considerar que era adequat, no? Què fem? Pues fonamentalment el que fem són tres tipus d'activitats. Activitats formatives, activitats de recerca o investigació i activitats de divulgació. La quantitat de diners que aporta tots els anys l'empresa pues ens permet, per exemple, fer una jornada d'estudis interdisciplinars sobre gastronomia, que enguany farem la novena edició, que fem tots els mesos d'octubre i que, a més, li donem difusió, perquè la jornada és gravada i portem a especialistes de primer nivell de diferents disciplines que reflexionen sobre diferents temes relacionats en l'àmbit gastronòmic. Per exemple, enguany, el 9 d'octubre, parlarem precisament d'ensenyar a cuinar i menjar en les escoles. I entonces aprofitarem la jornada per a fer un balanç del que ha representat el projecte de centres cuiners que malauradament la conselleria ha tancat, però que durant 2 anys ha funcionat en 3 escoles, centres d'educació infantil i primària, una en Alacant, una en València i una en Castelló, i farem un balanç del que ha sigut i què ha portat aquesta innovació educativa que eren els centres cuiners, no? L'exemple d'una activitat formativa que després en fem moltes més, perquè des de la càtedra sempre busquem establir sinergies de col·laboració. És a dir, si nosaltres podem recolzar una iniciativa que va en la línia dels objectius de la càtedra, que és treballar per la recuperació d'aquest patrimoni culinari i gastronòmic, però com un llegat de futur i com una cosa que ens pot ajudar a millorar la nostra alimentació i la nostra salut, doncs ho apoyem. Després també fem tasques d'investigació. Per exemple, durant la pandèmia doncs vam dur a terme una sèrie d'investigacions a propòsit de com havien canviat els hàbits culinaris i gastronòmics durant la pandèmia. Això ho vam publicar i ha tingut ressò i és una forma també de veure com davant d'una situació extraordinària com aquella pues la gent va tornar a cuinar i va cuinar aquests plats tradicionals deixant en segon terme aquest menjar ràpid, etc. No? I després, per posar algun altre exemple de l'altra gran línia de treball, que és la transferència i la divulgació. Ahir, des del programa de ràdio Setri, que ara és un podcast, a tota una sèrie de publicacions, l'última que hem fet, per exemple, de la mà del grup d'estudis Moraiders, de Moraida, hem ajudat a l'edició d'un recetari, Sabors de Moraida, que ha ajudat a recuperar moltes recetes tradicionals de Moraida, pràcticament oblidades, ja que pràcticament no es cuinen, i ahir, per exemple, hem ajudat a que les cuineres foren les protagonistes.
0: I jo apuntaria també, des d'aquest apartat de divulgació, l'exposició que fins el 28 d'octubre es pot veure a la Casa de Cultura de Pego,

0: Castells de Castells, col·laborant amb col·legues de la Facultat d'Educació que tenien un projecte de recerca del Ministeri de Cultura per a recuperació del patrimoni immaterial. Ens van demanar que nosaltres ens fèrem càrrec d'assessorar en el tema de la recuperació del patrimoni gastronòmic i al final pues, va resultar aquest recetari Castells Tapa Tradició, que va ser un treball de camp que van fer els xiquets i les xiquetes de l'Escola Unitària Serrella de Castells i que ha estat pues, per a nosaltres una gran satisfacció i haver contribuït, sobretot des d'aquest punt de sinergies col·laboratives en aquest projecte.
1: Uh-huh. I parlant també de direccions, entre el 2018 i el 2021 vas assumir la direcció del Centre de Gastronomia del Mediterrani, Gasterra, i per tant també la responsabilitat de pilotar una altra de les apostes estratègiques de la Universitat d'Alacant. La iniciativa volia contribuir a la investigació i a la difusió de la cuina alacantina com a referent de la dieta mediterrània i amb el teu nomenament es volia portar una visió acadèmica de la universitat al món gastronòmic del que estem parlant amb l'objectiu d'impulsar aquests estudis de gastronomia i contribuir a la formació més especialitzada i un ferm compromís amb l'excel·lència. Durant la presentació del nomenament, asseguraves que el nostre objectiu, o que l'objectiu de Gasterra era treballar per una gastronomia arrelada a la cultura alimentària mediterrània, este leitmotiv, podem dir, no?, que tens en cada intervenció, una cultura alimentària mediterrània compromesa amb el territori, saludable, solidària i sostenible. Josep, vist en perspectiva, quina consideres que va ser o que és la contribució de Gasterra?
0: Bueno, en aquell moment ese era l'objectiu que ens vam plantejar, era el resultat d'una col·laboració institucional entre la Universitat d'Alacant, DENIA, Ciutat Creativa de la Gastronomia, que vull recordar que és un reconeixement que va fer la UNESCO no a la ciutat de DENIA, sinó a DENIA i la comarca, no? Perquè els experts de la UNESCO que van aprovar aquest projecte precisament insistien en el valor afegit que tenia el intentar recuperar el sistema agroalimentari local que representa la Marina Alta, no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa col·laboració entre la Universitat d'Eina, Ciutat Creativa de la Gastronomia i Turisme Comunitat Valenciana, que era la tercera, el tercer actor o el tercer soci d'aquest consorci, va permetre posar en marxa el Centre de Gastronomia del Mediterrani, que tenia pues, una clara voluntat de convertir-se en un centre que abarcara, amb aquesta filosofia que tu comentaves, tres branques d'actuació, no? Que era la formació, que era la transferència i que era la investigació. Darrere també estava un compromís de la Universitat d'Alacant de posar en marxa en DENIA, en la comarca, en les comarques centrals, per tant, el grau de gastronomia que s'està impartint a la Universitat d'Alacant, al campus de Sant Vicent, però que el projecte era que anara a DENIA. No? Bueno, va vindre la pandèmia, van haver canvis institucionals a la Universitat d'Alacant i el projecte pues, ha capgirat cap a una altra línia de treball que no és la que en aquell moment es va plantejar i que vam intentar posar en marxa en aquells anys. Uh-huh. La pandèmia va ser un entrebanc important, però també el fet de que, almenys des del meu punt de vista, la Universitat d'Alacant al final no traslladara o no fera efectiva la impartició del grau en DENIA i, uh-huh, per tant, crear ahir l'embrió d'un campus universitari especialitzat en allò que podríem anomenar les ciències gastronòmiques, no? I vist en perspectiva, jo crec que des del punt de vista personal, i és una opinió molt personal, es va perdre una oportunitat.
1: Doncs sí, perquè havia estat molt, molt interessant, almenys haver iniciat, no?, aquest campus, perquè parlem molt de gastronomia, però realment doncs, falten aquestes qüestions que després transfereixen, no?, a molts punts.

0: de la societat, tot allò que va estudiant-se, innovant-se i barrejant-se, no? I això, la veritat és que haver sigut una oportunitat realment fantàstica per a...
1: Sí, aquesta oportunitat es va perdre, i es va perdre també una altra oportunitat en la que nosaltres vam col·laborar com a Centre de Gastronomia del Mediterrani, que va ser el DNA Forum. El DNA Forum va haver en el 2019, en lloc d'haver ese DNA més festiu, no? Ese festival gastronòmic que es fa, crec recordar, a finals de setembre. Bueno, ese any va buscar una fórmula alternativa, que era crear un fòrum de debat, i vam estar allí tancats en el Centre de Desenvolupament Turístic diversos dies, molts experts de moltes matèries, per a dissenyar precisament un full de ruta que permetera revitalitzar en la línia que comentàvem abans, tota la gastronomia, el fet gastronòmic, començant per el sector primari de la comarca de la Marina Alta. No? I en aquell DNA Fòrum, recorde que en l'acte de cloenda van estar alcaldes i alcaldesses de la majoria dels municipis de la nostra comarca. Uh-huh. Es va generar, com dic, ese full de ruta. Bueno, pues malauradament han passat 3 anys i no hem fet res al respecte, no? I entonces és una llàstima perquè això haver estat també una forma de posar en marxa un projecte que a més tenia la voluntat de ser pilot per a altres comarques del País Valencià i que era una forma també d'aprofitar aquest potencial que significa que el País Valencià tinguem reconeguda per la UNESCO una ciutat creativa de la gastronomia. Uh-huh. A tot l'estat espanyol lo venien dos, una està en Burgos, l'altra està en Dénia. I clar, quan parles, per exemple, en companys de Catalunya, al País Basc, jo diuen, Pec, però com no aprofiteu més aquesta oportunitat? Per què? I quan estàvem en Gasterra ho vam poder gaudir i ho vam poder aprofitar. Això té unes possibilitats enormes d'integrar-te en xarxes internacionals de col·laboració, cooperació, de compartir experiències, etc. I és una llàstima que no ho aprofitem com cal.
0: Doncs confiem que en un futur no massa llunyà això es reprenga d'alguna manera i puga eixir a la llum, perquè com estàs dient, de segur que és una iniciativa interessantíssima que té molt a aportar. Josep, la investigació podem concloure que et dona moltes alegries. En què estàs capficat en aquests moments, si es pot saber?
1: Sí, i tant. Bueno, pues en aquests moments estem molt, molt volcats en el tema, precisament, que vam dir ja fa un moment, en el tema d'insistir en l'educació, ensenyar a cuinar i a menjar en les escoles. Aquest és ara mateix el nostre objectiu fonamental. Fa uns dies vaig participar en un grup d'experts en Barcelona que estava precisament, molt bé, convocar per a fer una avaluació d'un projecte de la ciutat de Barcelona de menjadors escolars, i allí pues, vam arribar a la conclusió, com dèiem fa una estoneta quan estàvem parlant dels menjadors escolars, que tenim que fer un gir absolut. No? I això és ara mateix la major aposta que nosaltres estem fent. I per ahí aniria la cosa.
0: Doncs anirem seguint els passos sobre els menjadors escolars i a veure si aconseguiu, bueno, entre tots i totes, un canvi
1: escolars,
0: radical.
1: Les escoles.
0: Pues
1: el menjador escolar seria un element més. L'hort escolar seria un element més. Però hem d'intentar que siga tot el currículum escolar el que estiga involucrat d'alguna manera. És a dir, perquè podem ensenyar a menjar millor també en les matemàtiques, també en moltes de les disciplines que podem fer servir, com han fet aquesta experiència dels centres cuiners, la cuina, la gastronomia, com una forma d'ensenyar totes les disciplines que conformen el currículum. No? I crec que per ahí podem fer passos i coses molt boniques i sobretot molt profitoses, que és el més important.
0: Doncs ampliem a que seguirem els passos de veure si aconseguiu aquest canvi en les escoles a nivell gastronòmic. Per acabar ja, la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026 se celebrarà el 9 de novembre al Palau de Congressos El Greco de Toledo. Josep, ja tens allotjament triat per a no perdre't aquest esdeveniment tan especial. Almenys sí, ja tens l'agenda buida per a aquest dia.
1: Sí, sí, ja molts ho han fet. La Real Acadèmia ja ha fet la reserva oportuna i ja m'han amenaçat en que bloqueja l'agenda. Ho farem amb molt de gust.
0: Doncs de segur que sí, nosaltres estarem ben atents també, ja ho hem posat en l'agenda, el 9 de novembre. No sabem si et contactarem aquest dia perquè entenem que serà una agenda molt plena, però abans o després, per a que ens expliques, no?, l'experiència que ha sigut el que és la gala de cerimònia de lliurament d'estos premis. I des d'ací, doncs, tornar a reiterar l'enhorabona per este reconeixement a la teua trajectòria i per explicar-nos tant de manera tan planera, no?, totes aquestes qüestions que investigues i que sempre no tens cap problema en traslladar a l'audiència, no? I això també és molt important, això que deies, no?, de la transferència a la societat a través de, per exemple, els mitjans de comunicació locals com és Ràdio Pego. Josep, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres, ara a Ràdio Pego, perquè ho feu molt bé, esteu ahí fent un servei públic i per a mi és sempre una gran satisfacció poder col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu i això, doncs que gaudisques d'este reconeixement, d'este Premi Nacional de Gastronomia en Investigació i Innovació. Fins a la propera, Josep.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

Yeah.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Lift off.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 FM.
2: Ràdio Pego, dona la seva veu. Ràdio Pego.

0: But you're just a boy.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.

What?

A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i del sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653-867-383. Sufro una ola de calor.

que t'hi obres a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.